0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Ese moreno quiere ser mi loba, si no le doy mi corazón.
0: La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

però sempre tens la sort de trobar un dia que els estorrells tinguin ganes de jugar. Quina meravella, quina meravella té la vida.

Thank you.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Tu ya no me quieres ver, no sé, pero él lo debe ser. La ràdio que ens uneix.
1: No sé a dónde voy, no es real.
2: La teva companyia diària.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Oh, yeah, baby.
0: La ràdio que ens uneix.
2: Dime que vamos a inventar, porque vamos a aparentar.
3: La teva companyia diària.

you've always been so kind, but now they've brought you home.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Que solo intento decir, por ti de repente la cabeza me va.
0: La ràdio que ens uneix.

0: podem guanyar.
1: Qui pogués tornar a Menorca, quan fèiem cubates al sol de la costa, quan després de col·locar-la trucaven a la porta i la casa full de birres amb tota la penya morta. De la farra d'ahir, de l'Aris i Xeri, de no saber on som, no saber què dormir. Respira, mira que bonica que és la vida quan estàs amb els germans i se t'oblida l'ahir. De fumar-la enmig del mar mentre la sol es ponia i la calma. Les 9 del matí fem el bon dia en una cala, camino en trajectòria no guiada, quan en rebi el cos amb unes creps de matinada. I a nit on sent el petardo, que se'ns fa tard, els mojitos a la barra del bar. La nostra felicitat es construeix el dia a dia, les paelles, els polvos, el sol i la sangria.
0: I recordo quan tot era un somni, quan pujava a l'escenari tot

Notícies, magazins, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Todas las noches que voy a la disco a perrear.
0: La ràdio que ens uneix.
1: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones tristes.
2: La teva companyia diària.

0: this.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
0: La teva companyia diària.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Bon dia, Vilafant. Molt bon dia, sardanistes. Una setmana més amb tots vostès al programa L'Esclat de Tenora. Avui, el número 595, corresponent als dies 20 i 21 de juny del 2026. Obrirem el programa amb la sardana del compositor Josep Font i Palmerola, que porta per títol Lluïsa. L'interpreta la cobla Barcelona Albert Martí. Amb ella felicitem a l'amiga i companya, la Lluïsa Bordes de Gullana, que el passat dia 13 fou el seu aniversari, i aquest 21 és el seu sant. Per molts anys, Lluïsa.

De Josep Font i Palmarola, la Cobla Barcelona Albert Martí ens acaba d'interpretar Lluïsa. En Joan Traiter de Vinyonet de Puigventós felicita a la seva esposa, l'Adela Malirac, per el seu aniversari celebrat el passat dilluns dia 16. Per molts anys, Adela, també de part d'en Xavi Roig i nostra. La sardana no podia ser altra que la que et va escriure en Jaume Cristau. L'Adela de Music Land l'interpreta la principal.

L'Adela de Musicland, de Jaume Cristau i Brunet, l'ha interpretat la principal de la Bisbal. Ja que he nombrat en Xavi Roig, m'ha demanat que feliciti a la seva amiga Carla Planes de Barcelona per el seu aniversari que va celebrar el dilluns dia 16. Per molts anys, Carla. Ha escollit la sardana del compositor Joaquim Soms i Gené, interpretada per la Cobla Salvatana. El seu títol, Matí

La Copa Salvatana ens acaba d'interpretar Matí de Sardanes, és d'en Joaquim Soms i Gené. De Marcel Artiaga i Valls és la propera, Tota una vida musical. Ens la interpreta la cobla Reus Jove i se'n va cap a Puig-reig per a felicitar a l'amic i company Ramon Maria Rossell, que el dilluns dia 16 fou el seu aniversari. Per als anys, Ramon.

La Cobla Reu Jove ens acaba d'oferir tota una vida musical. És de Marcel Artiaga i Valls. La Dolors Cirera de Figueres aquesta setmana té una doble celebració. Primerament, el dilluns, dia 16, fou el seu aniversari. I aquest divendres, dia 19, amb el seu marit, l'Agustí Pujolà, han celebrat les seves noces d'or, per molts anys per ella. Per a vosaltres, la sardana del compositor Francesc Teixidor i Ponce, interpretada per la Cobla Mediterrània. El seu títol, Noces d'or.

Acaben d'escoltar interpretada per la Copla Mediterrània Noces d'Hort, és de Francesc Teixidor i Ponce. Des de la canya, la Maria Coromines, els fills i nets feliciten el seu marit, pare i avi, a Lluís Serra, que aquest divendres dia 19 ha celebrat el seu aniversari. I aquest diumenge 21 és la seva onomàstica. Per molts anys, Lluís. Content d'haver-vos pogut saludar aquest passat diumenge. La sardana que han escollit és la d'en Siegfried Galbany. He fet el cim, 80. Està interpretada per la Copla, la principal de Llobregat.

Acaben d'escoltar He fet el cim, 80, és d'en Cifri Galvany i Abril, i ens l'ha interpretat la cobla, la principal del Llobregat. La propera és d'en Ramon Rossell i Mestres. Dues amigues parlen. Està interpretada per la cobla Sa Palomera. I aquesta se'n va cap a Roses per a felicitar a l'Alvira Borrell i a l'Olga Hernández, que celebren els seus aniversaris respectivament, l'Alvira aquest dissabte dia 20 i l'Olga aquest diumenge 21, per molts anys de

0: La Cobla Sa Palomera ens acaba d'interpretar Dues amigues parlen, és d'en Ramon Rossell i Mestres.
1: Esteu escoltant L'Esclat de Tenora, amb Martí Auger.
0: De Roda de Ter, en Josep Verdaguer i tota la família feliciten la seva esposa, la Teresa Iborra, que aquest dissabte dia 20 és el seu aniversari. Per als anys, Teresa, la sardana que ha escollit és la del mestre de Torroella de Montgrí, en Vicenç Bou i Geli. Està interpretada per la cobla La Principal de la Bisbal i que porta el teu nom, Teresa, és obligada de tenora i tible. Els solistes, en Josep Gispert i en Joan Pérez.

Josep Gispert a la tenora, Joan Parés al tible amb la principal de la Bisbal, ens acaben d'interpretar Teresa, és d'en Vicenç Bou i Geli. Del Banyolí, Rossend Palmada i Teixidor, escoltarem Núvols d'or sobre el llac, que ens la interpretarà la cobla, la principal de la Bisbal. Aquesta se'n va cap a Berga per a felicitar a la Maria Dolors Oriols i en Joan Parera, que aquest diumenge 21 celebren també les seves noces d'or. Per molts anys per ella.

acaben de soltar Núvols d'or sobre el llac. És de Rossend Palmada i Teixidor i ens l'ha interpretat la principal de la Bisbal. Aquest diumenge, dia 21, tenim la Paquita Serra de Llançà, que celebra el seu aniversari. Per molts anys, Paquita, de part de tota la família i nostra. La sardana no podia ser altra que la del teu fill, en Xavier Bec. Estiu a Llançà, l'interpreta la cobla contemporània.

La cobla contemporània ens acaba d'interpretar Estiu a Llançà, és d'en Xavier Bec i Serra. De Xavier Forcada i Carreres gaudirem de la seva sardana Celebrant Tradicions. Està interpretada per la cobla Jovenible de Sabadell. En Xavi Roig de Figueres, amb ella felicita la Lluís Albordes i en Lluís Regall de Gullana. I de Figueres, en Lluís Balasc i en Lluís Magrià, que aquest diumenge dia 21 és el seu sant. Moltes felicitats a tots!

de Xavier Forcada i Carreras han escoltat Celebrant Tradicions. L'ha interpretat la Cobla Juvenívola de Sabadell. De Max Avar escoltarem Salta Nineta. Està interpretada per la Cobla Principal de Girona. De Figueres, la Maria Lluïsa Claparols felicita en el Lluís López i en Lluís Prat per la seva onomàstica d'aquest diumenge dia 21. Moltes felicitats a tots i nosaltres també aprofitem per felicitar a la pròpia Maria Lluïsa. Molt de bones.

Salta Nineta, de Max Abart, l'ha interpretat la cobla La Principal de Girona. De l'avi Xaxo és la propera, el seu títol, Lluïsa, l'interpreta la cobla Ciutat de Terrassa. Els Narcisis en Pare i Fill de Montiró la dediquen a la seva esposa i mare, la Lluïsa Capella, per a felicitar-la per la seva onomàstica que celebra aquest diumenge 21. Moltes felicitats, Lluïsa.

0: L'agenda de ballades.
1: Per aquest dissabte, dia 20 de juny, a Campdevànol, 27è aplec a la plaça de l'Ajuntament, tarda a les 5 i nit a 2:15, cobles, Ciutat de Girona, Bisbal Jove i Principal d'Olot. A Santa Coloma de Farners, a la plaça de Farners, a les 7 de la tarda hi ha ballada amb la cobla Foment del Montgrí. A Lloret de Mar, concert commemoratiu del centenari de la temporada de sardanes d'estiu. Jardins de Santa Clotilde, a 8:45 del vespre, cobla Montgrins. I a Roses, a la plaça de les Botxes, a les 10 de la nit, ballada amb la cobla, els Rossinyolets. Diumenge, dia 21 de juny. Anglès, 72è aplec a la Font del Canyo. Matí a les 11 i tarda a 4:45. Cobles Bisbal Jove, Ciutat de Girona i Ciutat de Granollers. A Pau, a les 12 del migdia, hi ha ballada amb la cobla, la Principal de Banyoles. Camprodon, plaça de Santa Maria, a la 1 del migdia, sardanes i vermut. I a la plaça del Doctor Robert, a les 6 de la tarda, sardanes amb la cobla Salvatana. A Besalú, a la plaça de la Llibertat, a les 6 de la tarda, ballada amb la cobla, la Principal de Cassà. A Blanes, en el Banc dels Músics, a 7:45 del vespre, ballada amb la cobla Baix Empordà. I a Foixà, en la plaça de l'Església, a les 10 de la nit, hi ha ballada amb la cobla, la Principal de Banyoles. Dimarts, dia 23 de juny. A Molló, en el Coll d'Ares, a les 3 de la tarda, rebuda de la Flama del Canigó, amb la cobla Ciutat de Girona. A Sant Pau de Segúries, a la plaça Francesc Estabanell, a 6:45 de la tarda, hi ha ballada amb la Juvenívola de Sabadell. A Cadaqués, en el Passeig, a 7:45 del vespre, ballada amb la cobla Rossinyolets. I a Agullana, Revetlla de Sant Joan, a la plaça Major, a les 10 del vespre, ballada amb la cobla la Principal de Porqueres. Dimecres, 24 de juny, a Camprodon, Festa Major, a la plaça de la Vila, a les 5 de la tarda, ballada amb la cobla la Flama de Farners. A Caldes de Malavella, Diada de Sant Joan, a la Rambla d'en Rufi, a les 7 de la tarda, ballada amb la cobla Juvenívola de Sabadell. Hi ha botifarrada popular. A Sant Hilari Sacalm, 80è homenatge a la bellesa, a la plaça del Doctor Grabalosa, a les 7 de la tarda, ballada amb la cobla la Principal de Banyoles. I a Campdevànol, és la Festa de Sant Joan, a les 7 de la tarda, a la plaça de l'Ajuntament, ballada amb la cobla Tres Vents. Dijous, dia 25 de juny, a Palamós, en el Passeig de Mart, a les 8 del vespre, ballada amb la cobla Baix Empordà. Divendres, 26 de juny, a Santa Pau, a la plaça, hi ha ballada a les 7 de la tarda amb la Principal de Porqueres. I a Palamós, és la Festa Major, en el Passeig de Mart, a les 8 del vespre, hi ha ballada amb la cobla Mediterrània. Dissabte, dia 27 de juny, a Riudarenes, aplec en la plaça Pau Casals, tarda a les 6 i nit a les 9. Cobles, Bisbal Jove, Flama de Farners i Principal de Cassà. A Ribes de Freser, 15a Diada del Soci, en la plaça del Mercat, a les 6 de la tarda, ballada amb la cobla Ciutat de Girona. A Maçanet de la Selva, Festa Major de Martorell de la Selva, a l'església de Sant Pere de Martorell. A 6:45 de la tarda, ballada amb la cobla Vila de la Jonquera. I a Roses, a la plaça de les Botxes, a les 10 de la nit, ballada amb la cobla Mediterrània. Per al diumenge, dia 28 de juny, a Llançà, tindrà lloc el 53è aplec en la pinada de la Capella del Port, matí a 10:45 i tarda a 4:45, cobles, Ciutat de Girona, Bisbal Jove i Rossinyolets. A Sant Joan de les Abadeses, en el Passeig Comte Guifré, a les 6 de la tarda, hi ha ballada amb la cobla Sabadell. I a Blanes, en el Banc dels Músics, a 7:45 del vespre, hi ha ballada amb la cobla Principal de Banyoles. I fins aquí l'agenda.
0: Esteu escoltant l'Esclat de Tenora, amb Martí Auger.
1: Aquest diumenge, dia 21, és el dia escollit per a celebrar el Dia Universal de la Sardana 2026. La sardana escollida és la d'en Francesc Mas i Ros, Petita Ofrena, amb motiu de la commemoració dels 125 anys del naixement del compositor. Aquest any, Tomàs Molina ha estat l'escollit per ser el pregoner del Dia Universal durant l'acte que tindrà lloc en el Parc d'Atraccions del Tibidabo aquest dissabte, dia 20, amb el Cobla Berga Jove. I en Tomàs ens diu: avui celebrem el Dia Universal de la Sardana, una dansa que és alhora música, moviment i comunitat. Una dansa que neix del gest senzill d'agafar-nos les mans i que, amb aquest gest, construeix un cercle obert on tothom hi té lloc. Potser per això la sardana no és només una dansa, sinó també una manera d'entendre com un poble es mou junt. És una forma d'equilibri, un coneixement compartit que funciona sense necessitat d'haver-lo teoritzat. Potser és l'única dansa on la música, la matemàtica i la convivència es troben en un mateix cercle. Quan una rotllana es forma en una plaça, passa una cosa extraordinària. Persones diferents, amb històries diverses, s'agafen de les mans i creen una estructura que només funciona si tots els moviments es coordinen. Cada pas és individual, però el moviment és col·lectiu. Cada dansaire compta, però la rotllana es mou com un sol cos. La sardana és, en certa manera, una petita llei de la física aplicada a la convivència. Una ona de moviment que recorre el cercle, un equilibri constant entre força i harmonia, entre llibertat i convivència. Quan la cobla toca i la rotllana gira, el cercle respira. En aquest moviment aparentment senzill hi ha una saviesa acumulada de generacions que han après, sense manuals ni fórmules, com fer que una comunitat es mogui junta. Celebrem també aquesta intel·ligència social que la sardana representa. Aquest any ho fem recordant Francesc Barrós, en el 125è aniversari del seu naixement, un compositor que va saber entendre profundament l'esperit de la sardana, una música feta per escoltar, però sobretot per ballar. La sardana unitària d'enguany, Petit Ofrena, és precisament això, una ofrena senzilla i alhora profunda. Un record que, quan les mans s'uneixen i els passos es compten, la música es transforma en equilibri compartit. Les seves sardanes, clares i elegants, pensades per la rotllana, ens recorden que tot és un diàleg entre la música i el moviment del poble. La sardana és cultura viva. Ha travessat generacions, places i paisatges i continua sent un espai de trobada on la bellesa, la convivència, la tradició i la creativitat es donen la mà. Cada dansaire, cada cobla, cada plaça ofereix avui la seva petita ofrena en aquesta dansa que ens identifica i ens uneix. Ballant-la avui, recordem el llegat de Francesc Barrós i reafirmem que la sardana continua viva perquè continuï sent compartida. Que les places s'omplin de rotllanes, que la música de la cobla continuï ressonant i que, agafats de les mans, fem girar la sardana a Catalunya i arreu del món. Catalans i catalanes, visca la sardana, visca Catalunya. Tomàs Molina, juny 2026. Escoltem ara, doncs, la sardana Petit Ofrena de Francesc Mas i Ros. L'interpreta la cobla Mare.

La Cobla Meravella ens acaba d'interpretar Petita Ofrena, és de Francesc Mas i Ros, i és la sardana escollida per a celebrar el Dia Universal de la Sardana 2026. Com que la propera setmana la tinc molt atapeïda, avançarem les dedicatòries que tenim per Sant Joan. Escoltarem la sardana La nit de Sant Joan, del compositor Salvador Vives i Sant Feliu, amb lletra de S. Mas Vidal. L'interpreta la Cobla Catalana. Amb ella felicitem a tots els Joans, Joanes, etc., però molt especialment de Sant Feliu de Guíxols, el company Joan Teixidor, que també el feliciten la Carme Tallant i en Genís Espel de Ripoll. D'Agullana, en Joan Reinal. De Vinyonet de Puigventós, en Joan Peralta i en Joan Traiter. De Banyoles, en Joan Delós i en Joan Ametller. De Berga, en Joan Parera. De Biure d'Empordà, en Joan Giral. De Boadella, en Joan Moradell. De Cadaqués, en Joan Llobet i en Joan Puig. De Canet de Mart, en Joan Bosch. De Castelló d'Empúries, en Joan Vergés. De Salrà, en Joan Galí, que també el felicita la Rosa Maria Garcia i tota la colla. De Collsospina, el Moianès, en Joan Mas. Del Far d'Empordà, en Joan Reixac i Tell i en Joan Arnall, que també el feliciten la Carme i en Miquel. Del Vendrell, en Jan Morros. De Figueres, la Joana Agustí, en Joan Calero, en Joan Pujol, en Joan Oriol, en Joan Pares Virosella, en Joan Mas de Vall, en Joan Rocastany, en Joan Gratacós, la Joana Sánchez d'Icros, la Juanita Palagós, en Joan Vila i en Joan Guix. De Fortià, en Joan Arnau i en Joan Llach. De Jafre, en Joan Teixidor. De la Bisbal, en Joan Bertran. De Llançà, en Joan Oriola. De Llers, en Joan Seguer. De l'Escala, en Joan Ximinis. Del Malgrat de Mart, en Joan Vigues. De Mollet del Vallès, en Joan Freixa. De Molló, en Joan Pastoret. D'Olot, en Joan Sala i en Joan Ballesteros. De Palamós, en Joan Gironès i en Joan Ribot. De Palau Saverdera, en Joan Vilarroig i el seu fill, en Joan Vilassafont. De Ripoll, en Joan Moret. De Sant Iscle de Villalta, en Joan Turon. De Sant Joan de les Abadeses, la Joana Gage. De Sant Julià de Ramis, en Joan Ferrer Sitjà. De Sant Hilari, en Joan Tudela. De Vilafant, en Joan Costa, en Joan Vilaú, en Joan Adrover, en Joan Ayats, en Joan Masies, en Joan Fèlix i en Joan Triadú. De Vilafranca del Penedès, en Joan Vilella. De Torroella de Fluvià, en Joan Borràs. De Sant Pere Pescador, en Joan Gelabertó. De Besalú, en Joan Comamala. I en Xavi Roig feliciten en Joan Traiter, en Joan Cos, en Joan Mallart i en Joan Buixó.

La Cobla Catalana ens acaba d'interpretar La nit de Sant Joan. És de Salvador Vives i Sant Feliu. De Vilafant, la Pepita Armengol i tota la família feliciten el seu marit, en Joan Geli, per la seva onomàstica del proper dimecres, dia 24. Moltes felicitats, Joan. La sardana escollida és la del compositor Ricard Viladesau, que porta per títol Cors Gironins, obligada de tenora i fiscorn. L'interpreta la Cobla, la principal de la Bisbal. Els solistes a la tenora, el propi Ricard Viladesau, i en el fiscorn, en Josep Puig, el Moreno.

Ricard Viladesau, a la tenora, Josep Puig el Moreno, el fiscorn amb el principal del Bisbal, ens acaben d'interpretar Cors gironins, és del propi Ricard Viladesau. De Josep Carbó i Vidal és la propera. Esperit colomenc, l'interpreta la cobla La Flama de Farners. I és a Santa Coloma de Farners que se'n va, per a felicitar en Joan Pararols per la seva onomàstica. Moltes felicitats, Joan, de part de la teva Antònia, tota la família, la Carme i en Sebastià, la Montserrat, la Rosa, en Joaquim, l'Angelina i meva...

0: Acaben d'escoltar, interpretada per la cobla La Flama de Farners, Esperit Colomenc, és d'en Josep Carbó i Vidal. Anem ara a per les estrenes. De moment, les dues que no hi varen cabre la setmana passada, de la plaga de l'Escala. Per cert, no els hi vaig dir que la que vaig programar d'en Siegfried Galvany, Com mola ballar amb la Lola, està dedicada a la Lola Pujol de Bellcaire. Dit això, anem per l'estrena de la compositora Anna Serra i Roquet, que porta per títol D de dones. L'interpreta la cobla Bisbal Jove.
1: Hòstia, veig un faristol aquí darrere.

Bisbal Jove ens acaba d'interpretar D de Dones, de l'Anna Serra i Roquet, estrenada el passat diumenge dia 7 a l'Escala. Estrenada també en aquest mateix aplec, escoltarem ara la d'en Josep Antoni López i Álvarez, amb el títol de Si a l'Escala anem, sardanes ballarem. L'interpreta la cobla Ciutat de Girona.

acaben d'escoltar Si a l'Escala anem, sardanes ballarem, d'en Josep Antoni López i Álvarez, que ens ha interpretat la Cobla Ciutat de Girona i que fou estrenada el passat dia 7 a l'Escala. Tenia ja el programa pràcticament tancat quan m'ha arribat un WhatsApp de la Joana Gaja de Sant Joan de les Abadeses i em diu: amb profund dolor us comuniquem que ens ha deixat l'Assumpta Roura i Mas, presidenta de l'agrupació sardanista de Sant Joan de les Abadeses. En aquests moments tan difícils volem fer arribar tot el nostre suport i afecte a la seva família i amics. En compartim el dolor, us acompanyem en el sentiment i recordarem sempre la seva vida i en els moments viscuts en el seu costat. Descansi en pau. M'ha explicat també la Joana que l'Assumpta ha lluitat 12 anys amb el càncer i portant l'agrupació junt amb el seu marit en Joan. M'ha demanat, sisplau, tria una sardana en el seu record, que és una dona que es va fer estimar sempre i va estimar la sardana, de la que sols la mort l'ha pogut fer allunyar. Tots en tenim molt bons records. Ha presidit l'agrupació fins a la mort, fins i tot donant classes entre quimio i quimio. Quina estimació més gran, tot una prova de mort a la nostra dansa i al país. He trobat una sardana de la Maria Teresa Monclús que li va escriure a ella, amb el seu nom, Assumpta. Escoltem-la interpretada per la Cobla Ciutat de Girona.

acaben d'escoltar Assumpte, és de la Maria Teresa Monclús i Marquès, ens l'ha interpretat al Cop de la Ciutat de Girona i l'hem dedicat a la memòria de l'Assumpte Roure i Mas, que el dia 15 ens va deixar a l'edat de 72 anys. Reposa en pau. Des de les Forques, l'Alga Tubert i Cabrafiga i tota la família feliciten el seu avi de Vilamalla, en Salvador Cabrafiga, que el passat dia 9 va celebrar el seu 80è aniversari. Per molts anys, Salvador, fa temps que no ens veiem. Una forta abraçada. Han escollit la sardana estrenada a Vilamalla el passat dia 26 de gener del 2025, del compositor Jordi Feliu i Horta. El seu títol, Estrella de l'Empordà, l'interpreta la Cobla Salvatana.

La Cova Selvatana ens acaba d'interpretar Estrella de l'Empordà. És d'en Jordi Feliu i Horta. Anem ara a per les estrenes de l'Aplec de la Bisbal, que em penso que només en podrem escoltar dues. La primera és del compositor de Banyoles, l'Esteve Palet i Ribes. El seu títol, Sota les voltes, l'interpreta la cobla, la principal...

Sota les voltes, l'Esteve Paredi Ribas l'ha interpretat la principal de la Bisbal, estrenada a la Bisbal aquest passat diumenge, dia 14. La segona de les estrenes de la Bisbal és de l'escalenc Joaquim Ostenc i Doña Beitia. Li ha posat el títol de A l'ombra del passeig. L'interpreta la cobla

La Cobla Bisbal Jove ens acaba d'interpretar A l'ombra del passeig. És de Joaquim Estany i Núria Beitia i fou estrenada aquest passat diumenge dia 14 a la Bisbal. La tercera, que és de Carles Alcaide, veig que no hi cap. La posarem la propera setmana. I fins aquí el programa d'avui. Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. El tercer menor que estava en estat crític després de l'accident a la platja de la Rabassada de Tarragona també ha mort, segons ha confirmat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que s'ha mostrat profundament colpit. Divendres, poc després de l'incident, ja es va comunicar la mort d'un dels adolescents de 12 anys i ahir dissabte al matí es va comunicar que tampoc havia sobreviscut a les ferides l'altre menor de 13. A més, l'Ajuntament de Tarragona ha decretat 3 dies de dol oficial. El Servei Meteorològic de Catalunya emet el primer avís de perill de calor de l'any, ja que s'esperen temperatures màximes que poden arribar fins als 40 graus, especialment a Ponent i en menor mesura al litoral i prelitoral. Segons el Meteocat, la primera onada de calor de l'estiu arriba avui i s'allargarà almenys fins dimecres, coincidint amb Sant Joan. Davant aquest augment de les temperatures, l'alt risc d'incendi i la coincidència amb Sant Joan, Protecció Civil també ha activat l'alerta del Pla Procicat per aquesta calor intensa. Demana extremar les precaucions i tenir cura de la gent gran, els més petits i les persones amb malalties cròniques. A més, demana extrema precaució en l'ús de material pirotècnic i recorda que no es pot encendre a menys de 400 metres de terrenys forestals o espais agrícoles. I al fil de tot això, precisament, Dos Rius acull avui la primera edició de la Fira de Silvopastura Ramats al Rescat, que promou el Consell Comarcal del Maresme amb l'objectiu, precisament, de prevenir els incendis forestals. Des de Radio Calella ens ho explica Jordi Terme.
2: El municipi de Dosrius acollirà aquest diumenge la primera edició de la Fira de Silvopastura Ramats al Rescat, una iniciativa impulsada pel Consell Comarcal del Maresme per donar a conèixer el paper dels ramats en la gestió forestal i la prevenció d'incendis. El conseller delegat de Transparència, Bon Govern i Planificació Estratègica del Consell Comarcal, Xavier Pons Domènech, ha destacat que aquesta pràctica no només ajuda a prevenir focs forestals, sinó que també dona suport als ramaders i manté viu el paisatge.
3: Neix amb la voluntat d'explicar a la ciutadania una pràctica que potser sona molt tècnica, però que al final doncs és molt fàcil d'entendre, que és que fer que els ramats ajudin a gestionar el sotabosc, val? Tot allò que tenim a sota dels arbres, per entendre'ns, i mantenir doncs aquest paisatge molt més viu i a reduir sobretot doncs els incendis forestals.
2: La iniciativa s'emmarca dins del projecte Maresme Eurovelo 8, finançat amb fons europeus Next Generation, que inclou actuacions de mobilitat sostenible, naturalització d'espais i promoció del patrimoni natural i turístic de la comarca.
1: I en els esports, en bàsquet, derrota contundent del Barça al segon partit de la final de la Lliga CB davant del València Bàsquet per 102-75. La sèrie queda igualada a un i es traslladarà al Palau Blaugrana amb el tercer partit demà dilluns. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Senyores i senyors, en tots vostès, l'embalat.

Vosaltres, Joaquim Pijuan. L'Embalat, un programa per fer-te somiar en la música de les nostres festes. Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça. embalatradio@gmail.com. Recorda, embalatradio@gmail.com. Sí, amics i amigues, aquesta és la nostra adreça electrònica. Esperem, com no, els vostres comentaris i també les vostres peticions. Què tal? Comença aquí un nou programa de l'Embalat, intentant recordar aquelles peces, possiblement de fa temps, i altres actuals, perquè puguem, com sempre diguem en el nostre programa, escoltar-les, ballar-les, però simplement les podem gaudir. Sensacions màgiques d'aquests professionals de la música que ens fan disfrutar i passar tantes estones inolvidables. I comencem amb la gran orquestra portant-nos un bonic i romàntic tema, Pequeña Flor.

0: Estàs escoltant un programa de Joaquim Pijoan.
1: Com sempre, un programa en què la música de ball i de festa major és la nostra protagonista. Un tema que estem segurs que has ballat moltes vegades i l'has escoltat moltes més. És l'Orquestra Poncela que ens versiona aquest Vino Griego.

0: senyores i senyors, en tots vostès, l'embalat.
1: Un programa de Joaquim Pijoan.
0: Una de les tradicions més arrelades en les nostres festes són els balls i els concerts a l'embalat.
2: Bailando sin fin en la cuerda del amor.
0: Aquí no et trobaràs els parents, els amics o els coneguts que fa tant temps que no veies.
2: Tot és sempre a ti.
0: Tampoc podràs criticar ni fer bugada de la forma de ballar o la vestimenta de ves a saber d'aquí. Això sí, portem el món sonor de l'embalat en tota la seva intensitat, gaudint de les mateixes petites o grans formacions de professionals que, si tanques un moment els ulls, creuràs que et trobes a l'embalat.
2: Pero somos marionetas bailando sin fin en la cuerda del amor.
0: Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça. embalatradio@gmail.com. Recorda, embalatradio@gmail.com.

Una gran peça la que acabem d'escoltar al curs de la segona part del nostre programa. Aquest torna s'oriento. Continuem endavant. Ara en una bonica peça que també estem segurs que la coneixeu.

Recordem una vegada més la teva sintonia en les orquestres d'ahir. El so d'ahir, encara que està una mica remasteritzat, ja ballaven els nostres pares, inclús els nostres avis.

recordant els balls d'ahir en l'orquestra de Memo Neira, Amor con amor se paga. I a continuació és l'orquestra picolíssima, que ha titulat així aquest mix que han registrat. Muy cerca, molt a prop, cants com Mi canto melancolía, que tiempo tan feliz, temes per escoltar. Gaudiu de l'actuació de l'orquestra picolíssima.

0: Una de les tradicions més arrelades en les nostres festes són els balls i els concerts a l'embalat.
1: Bailando sin fin en la cuerda del amor.
0: Aquí no et trobaràs els parents, els amics o els coneguts que fa tant temps que no veies.
1: Tote siempre a ti.
0: Tampoc podràs criticar ni fer bugada de la forma de ballar o la vestimenta de vés a saber d'aquí. Això sí, portem el món sonor de l'embalat en tota la seva intensitat, gaudint de les mateixes petites o grans formacions de professionals que, si tanques un moment els ulls, creuràs que et trobes a l'embalat. Amics i amigues, ha arribat al final del dia del nostre programa. Hem deixat ja d'escoltar aquestes sensacions màgiques que la música ens transporta a cada un de nosaltres d'una manera diferent.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. La Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial celebra avui una reunió extraordinària per estudiar la interlocutòria del jutge Juan Carlos Peinado, en què enviava a judici Begoña Gómez, dona del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. En el text, el jutge li imposa mesures cautelars com la retirada de passaport i apunta que els seus escortes podrien ajudar-la en una eventual fugida. La reunió s'està celebrant de manera telemàtica des de les 10 del matí. I aquí a casa nostra, el Servei Meteorològic de Catalunya emet el primer avís de perill de calor de l'any, ja que s'esperen temperatures màximes que poden arribar als 40 graus, especialment a Ponent i en menor mesura al litoral i prelitoral. Segons el Meteocat, és la primera onada de calor de l'estiu que arriba avui i s'allargarà almenys fins dimecres, coincidint amb Sant Joan. El termòmetre, com diem, marcarà els 40 graus per primer cop aquest any, però el punt àlgid de l'onada no està previst que arribi fins demà. Davant d'aquest augment de les temperatures, l'alt risc d'incendi i la coincidència amb Sant Joan, Protecció Civil ha activat l'alerta del pla Procicat. Demana extremar les precaucions i tenir especial cura de la gent gran, els més petits i les persones amb malalties cròniques, i també recomana extremar la prudència en l'ús de material pirotècnic durant la revetlla, i recorda que no es poden encendre petards a menys de 400 metres de terrenys forestals o espais agrícoles. I en successos, el tercer menor que estava en estat crític després de l'accident a la platja de la Rabassada de Tarragona també ha mort, segons ha confirmat a través de les xarxes socials el president de la Generalitat, Salvador Illa, que s'ha mostrat profundament colpit. Divendres, poc després de l'incident, ja es va comunicar la mort d'un dels adolescents de 12 anys i ahir dissabte es va saber la mort d'un segon menor, en aquest cas de 13 anys. L'Ajuntament de Tarragona ha decretat 3 dies de dol i avui, a partir de les 12 del matí, es guardarà un minut de silenci davant de l'Ajuntament a la plaça de la Font. Parlem també ara de cultura. Les actuacions de The Prodigy, Namasenda i Who Made Who han posat aquest dissabte punt final a un sonar multitudinari que ha comptat amb uns 150.000 espectadors en una edició marcada pel canvi de direcció i també pel canvi d'ubicació que ha desplaçat l'activitat al recinte de Fira Gran Via. I en els esports, en bàsquet, ahir derrota contundent del Barça al segon partit de la final de la Lliga CB davant del València Bàsquet per 102 a 75. La sèrie queda igualada a 1 i es trasllada ara al Palau Blaugrana amb el tercer partit demà dilluns. També recordem que en futbol avui al Mundial Espanya juga el segon partit de la fase de grups davant d'Aràbia Saudita a partir de les 6 de la tarda. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
4: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
1: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
0: Inscripcions a www.vilafant.cat.
2: Senyores i senyors, en tots vostès, l'embalat.

L'han volat un programa que presenta i realitza per tots vosaltres Joaquim Pijuan. L'han volat un programa per fer-te somiar en la música de les nostres festes. Recorda, embalatradio@gmail.com. Què tal, amics? Novament ens retrobem aquí a través de la teua sintonia preferida el dia indicat a l'hora oportuna. Com no, com sempre, nosaltres puntuals. I ara comença el nostre programa, el programa de les petites i grans formacions de casa nostra. Concretament avui us presentem una que està dintre la crem de la crem pràcticament de tot Catalunya. I us parlem de l'Orquestra Meravella, que ens porta i comença el nostre programa en una peça de concert. Disfruteu-la i escolteu-la, que val la pena. Després ja vindran peces més ballables, però aquesta també es pot ballar.

0: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijuan.
1: I continuem ara al ritme de Pas Doble. Fins a tres vegades guapa. És l'orquestra Meravella que està en l'escenari central del nostre programa.

Si poséssim dintre una caixa o un recipient escrit en uns paperets tots els noms de les orquestres que representen la crem de la crem de casa nostra i anéssim traient paperets, en trauríem un altre que possiblement posaria els Mongrins. Recordant un tema de l'any 1981 dels Mongrins, a ritme de vals sobre les oles, un tema enregistrat en vinil. Disfruteu-lo, amics.

0: any 1981 els Mongrins van registrar aquest tema, aquest bonic vals sobre les oles.
1: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
0: I seguim amb els Mongrins i ara ho fem en un clàssic, Begin de Begin, enregistrat del 96.

En el transcurs d'aquesta sessió de grans ballables i música per gaudir també en la teva intimitat, si vols, doncs tornem a descobrir aquest bagul que hem encetat al principi del programa i trevem un altre paperet i ens surt l'Orquestra Salvatana dintre el bagul de la crem de la crem. Que rico mambo, a ritme de la Salvatana.

Està rebent aquest programa a través de les ones meravelloses de la ràdio i nosaltres t'oferim ara una peça una mica lenta perquè reposis. Si has ballat aquests 19-20 minuts que portem de programa, doncs cal que descansis una mica. I ara és la Salvatana l'encarregada de portar-nos aquest tema nostàlgic, diríem.

0: Recorda, embalatradio@gmail.com.
1: I tornem a treure dintre de la nostra caixa, de la nostra caixa màgica, un altre paperet, i en surt la principal de la Bisbal, la caixa de la crem de la crem de les orquestres de casa nostra. I una orquestra que no s'ha estès molt en registrar música ballable en compax ni en disc. Ella més aviat s'ha dedicat a música de concert també, i principalment a música de sardanes. Nosaltres hem extret del seu arxiu històric dos temes que possiblement fa anys que estan enregistrats, però que també doncs es poden escoltar, es poden ballar i, com no, es pot disfrutar amb ell. La principal de la Bisbal, en aquest Manuela.

I a través de la teua sintonia preferida i com no, música de l'embalat continua la principal de la Bisbal. I ara fa temps, molt de temps, una melodia també extreta del seu arxiu històric. Disfruteu-la.

0: Una de les tradicions més populars i arrelades amb les nostres festes són els balls de l'embalat.
1: Bailando sin fin en la cuerda del amor.
0: Aquí no et trobaràs els parents, els amics o els coneguts que fa tant temps que no veies.
1: Tot és sempre a ti.
0: Tampoc podràs criticar ni fer bugada de la forma de ballar o la vestimenta de ves a saber d'aquí. Això sí, portem el món sonor de l'embalat en tota la seva intensitat, gaudint de les mateixes petites o grans formacions de professionals que, si tanques un moment els ulls, creuràs que et trobes a l'embalat. Senyores i senyors, en tots vostès, l'embalat.
2: L'embalat, un programa de Joaquim Pijuan.
0: I continua la nostra festa aquí a través de la teva sintonia. I ara un tema que és molt maco d'escoltar, molt dolç d'escoltar, i també creiem nosaltres que és un tema ideal per ballar en línia. És l'orquestra Montanara, que ens arriba des d'Itàlia.

I continuem amb l'orquestra Satuba, concretament en un èxit de fa alguns estius. Qui no recorda aquesta ventanita?

Arrima de merengue aquesta ventanita en l'orquestra Satuba i continuem ara en una orquestra que és l'orquestra Trèvol.

Ha estat l'orquestra televisió amb la que ens ha portat aquest popurri de cúmbies, no com us havíem anunciat, l'orquestra Trèvol. I continuem endavant ara en la veu de Lorenzo, que és la veu, i perdoneu la repetició, de l'orquestra Caravana de Xavier Cugat, en el seu tema Júrame.

I recuperem per tota la nostra audiència l'Orquestra Meravella, que l'any 1999 van registrar aquest mix, concretament el va titular Black is Black.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. La Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial s'ha reunit d'urgència aquest matí de forma telemàtica per analitzar l'auto del jutge Juan Carlos Peinado amb mesures cautelars contra Begoña Gómez, esposa del president espanyol Pedro Sánchez. La reunió s'ha fet després que dissabte el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, demanés aplicar mesures procedents contra Peinado per qüestionar greument la professionalitat de les forces i cossos de seguretat en la resolució en la qual dicta l'obertura de judici oral contra Gómez i li retirar el passaport alegant que els escortes podrien ajudar-la a fugir. Aquesta reunió, però, ha acabat decidint únicament ajornar aquest debat fins dilluns. I el Servei Meteorològic de Catalunya emet el primer avís de perill de calor de l'any, ja que avui s'esperen temperatures màximes que poden arribar als 40 graus, especialment a Ponent, i en menor mesura al litoral i prelitoral. Aquesta és, doncs, la primera onada de calor de l'estiu que arriba avui i s'allargarà almenys fins dimecres, coincidint amb Sant Joan. El punt més àlgid, però, no està previst que arribi fins demà. Davant d'aquest augment de les temperatures, el risc d'incendi i la coincidència amb Sant Joan, Protecció Civil manté activat l'alerta del pla Procicat per aquesta calor intensa. Demana extremar les precaucions i tenir especial cura de la gent gran, els més petits i les persones amb malalties cròniques. Parlem també de successos. El tercer menor que estava en estat crític després de l'accident a la platja de la Rabassada de Tarragona també ha mort, segons ha confirmat a través de les xarxes el president de la Generalitat, Salvador Illa, que s'ha mostrat profundament colpit. Divendres, poc després de l'incident, ja es va comunicar la mort d'un dels adolescents de 12 anys i ahir al matí es va saber també la mort d'un segon menor, en aquest cas de 13 anys. L'Ajuntament de Tarragona ha decretat 3 dies de dol i a hores d'ara es celebra a la plaça de la Font de l'Ajuntament un minut de silenci. Parlem també de cultura amb el tancament del festival Sónar. Les actuacions de The Prodigy, Namasenda i Who Made Who han posat aquest dissabte el punt final a un Sónar, com diem, multitudinari, que ha comptat amb uns 150.000 espectadors en una edició marcada pel canvi de direcció i també pel canvi d'ubicació que ha desplaçat l'activitat al recinte de Fira Gran Via. I en els esports, en futbol, recordem que avui la selecció espanyola juga el segon partit del Mundial de la fase de grups i s'enfronta a l'Aràbia Saudita a partir de les 6. En bàsquet, ahir derrota contundent del Barça al segon partit de la final de la Lliga CB davant del València per 102 a 75. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Ei, què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio. A l'iniciar un nou viatge per la màquina del temps en aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Tu ja hi eres. Bono, el líder de U2, va dir en certa ocasió: la música pot canviar el món, perquè la música pot canviar les persones. Quina ens proposes per compartir?
2: Hola, bona tarda, em dic Jordi i m'agradaria escoltar una cançó que, quan va sortir, bueno, em va agradar molt. Va ser una de les millors etapes de la meva vida. Era de... aviam si me'n recordo, Terrícmics, i es deia "Hi ha un àngel tocant el meu cor". Sisplau, m'agradaria molt que la posessiu perquè era molt, molt maca.
1: I continua sent maca, tens tota la raó.

There must be an angel, i entre parèntesi, playing with my heart, que aquí es va dir, debe haber un ángel jugando con mi corazón. Tracta d'un tipus d'amor que sembla massa bo per ser veritat, que et fa creure en alguna cosa més gran que tu mateix, ja sigui un àngel, el destí o senzillament la màgia de la connexió. La cançó ho fa amb poesia lírica i de forma brillant, i a més té un luxe afegit: la col·laboració a l'harmònica del gran Stevie Wonder, el mestre. Es va publicar el 1985.

Molt bé, molt bé, sí. Segurament deu haver un àngel jugant amb el meu cor. D'aquells moments de la vida, perquè potser no es poden dir ni temporades, sinó tan sols moments en què et sembla que has tocat el cel. Eurythmics, britànics, de synth-pop. Els anys 80 van ser seus. També van destacar per uns videoclips fantàstics. Dave Stewart i Annie Lennox. El 1990, Dave Stewart va fer un tema instrumental en solitari que molt sovint hem utilitzat de sintonia i que ara ens serveix com a excusa per recordar-te que un dels espais oberts et demana que ens diguis quin és el teu tema instrumental preferit de qualsevol època. Ens ho dius aquí per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. Però escoltem el tema perquè és molt bo.

Omar, si t'interessa, el tema es diu Lily Was Here, és a dir, Lily era aquí. I era Dave Stewart el 1990, el 50% de Remix en solitari, fent aquest tema instrumental també per recordar-te que esperem quin és el teu tema instrumental preferit. Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com. Potser és aquest... El que sí us puc assegurar és que aquesta cançó, interpretada per Frank Sinatra i també per Nina Simone, ha estat històricament la més demanada per als convidats del programa quan els hi preguntem quina és la cançó de la teva vida. Si no coneixen el programa o no estan avisats abans, alguns es queden en blanc, però la majoria recorren al My Way de Frank Sinatra, a l'Imagine de John Lennon i en castellà, al Mediterráneo de Joan Manuel Serrat. Diuen que Frank Sinatra odiava cantar lluny del micròfon. Deia que el micròfon era el seu instrument. Podia així o xiuejar una frase i fer que sonés com si t'ho estigués dient a l'orella en un bar buit. Per això, Sinatra va inventar un estil anomenat crooning. Cantar suau, íntim, sense cridar, com si parlés amb tu. Abans d'ell, tots els cantants del Big Band cridaven perquè se'ls sentís sobre l'orquestra. Sinatra es va acostar al micròfon, va baixar la veu i va canviar la música pop per sempre. Als anys 40, la policia de Nova York havia de posar barricades fora dels seus concerts. Les noies es desmaiaven, ploraven i li arrencaven trossos de la roba. El van anomenar la primera Sinatramania, 20 anys abans que els Beatles. Per això el van anomenar The Voice, la veu. No era la veu més potent, però era la que més a prop se sentia. El 1968, Paul Anka, també cantant, estava a Las Vegas veient Sinatra al César's Palace. Es va quedar fins tard, borratxo, parlant amb Frank sobre el pas dels temps i la carrera. Anka se'n va anar al seu hotel a la 1 de la matinada i va escriure My Way de corregut fins a les 5. No era una cançó original, estava basada en Com d'habitud, un tema francès de Claude François. Anka va comprar els drets i va reescriure tota la lletra pensant: què diria Frank si mirés la seva vida enrere? Quan Paul Anka li va portar la demo, la mostra, Sinatra la va escoltar i va dir: no, Paul, sona que estic parlant de mi tot el temps. Massa ego. En aquell moment Sinatra estava en una etapa baixa. Tenia 53 anys, pensava que la seva carrera acabava i la lletra de My Way li sonava com un epitafi. Sinatra no volia sonar patètic. Però Paul Anka va insistir: Frank, no la vaig escriure per a mi, no sóc prou vell per cantar-la. Aquesta és teva. Sinatra la va gravar el 30 de desembre del 1968 en una sola presa a les 3 de la tarda, amb 40 músics a l'estudi. I quan la va cantar va entendre que no era ego, era un balanç de vida d'un home que havia fet les coses a la seva manera, per bé o per mal. Ell mateix la va presentar en els primers concerts amb ironia. Solia comentar: bueno, i la cançó que faré ara és pels nens. Es va tornar la seva cançó bandera. La gent la va demanar a cada concert fins al dia que va morir. És la cançó més tocada en funerals al Regne Unit. El més curiós és que Sinatra odiava que li diguessin que era el seu himne personal. Deia que era només una cançó, però el públic mai no se'l va creure. Sinatra moria el 1998, als 82 anys. La cançó deia: i ara, el final és a prop, i llavors m'enfronto al taló final. El meu amic, ho diré sense embuts, parlaré del meu cas, del qual n'estic segur. He viscut una vida plena. Vaig viatjar per totes i cadascuna de les autopistes, i més, molt més que això. Ho vaig fer a la meva manera.
Penediments n'he tingut uns quants, però igualment molt pocs per esmentar-los. Vaig fer el que havia de fer i ho vaig fer sense cap excepció. Vaig planejar cada ruta traçada, cada pas curós al llarg del camí, i més, molt més que això. Ho vaig fer a la meva manera. Sí, hi va haver oportunitats. Estic segur que ho sabies, quan vaig mossegar més del que podia mastegar. Però al final, quan hi va haver dubte, m'ho vaig empassar i ho vaig escopir. Em vaig enfrontar a tot i vaig estar dret i ho vaig fer a la meva manera. He estimat, he rigut, he plorat. He tingut la meva ració, la meva part de perdre. I ara, ara que les llàgrimes cessen, em sembla tot tan divertit. Pensar que vaig fer tot això i potser jo digui, sense timidesa, que ho vaig fer a la meva manera. Perquè què és un home, què té ell, si no a si mateix? Aleshores no té res. Per dir les coses que realment sent i no les paraules d'algú que ja agenolla. La història mostra que vaig assumir els cops i ho vaig fer a la meva manera.

0: on, si no és aquí al Coco, podràs escoltar, per exemple, a Sinatra. Algú va dir: els tres grans requisits per tenir una vida feliç són una cosa que fer, una cosa que estimar i una cosa que desitjar.
1: Això és Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

través de 125 emissores que l'emeten arreu de Catalunya, Andorra i les Balears en diferents dies i horaris per la FM i algunes d'elles també en simultani per al canal de ràdio de la TDT. Si no et vols perdre res, si has fet tard, si t'has despistat, no et preocupis gens ni mica, que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos, per exemple, a la plataforma iVox.com. També estem a Apple, iTunes o a YouTube. T'has parat a pensar alguna vegada quines podrien ser les teves 10 millors cançons de tota la vida, de qualsevol època? Ah, no és fàcil, eh? Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com. Rebo un correu que em diu: hola Albert, sóc la Lola Auger de Barcelona, Vila Olímpica. Segueixo escoltant el teu programa a l'hora de dinar i em segueix encantant. He fet una selecció de 10 dels meus cantants i grups preferits amb cançons que m'han agradat molt, del heavy metal a sensibles balades. L'ordre no és de preferència, sinó més o menys cronològic. I la primera que ens posa és aquesta dels Bee Gees, que no és de les més recordades d'ells. De 1969, Melody Fair, Fira de la Melodia.

Melody Fair, Fira de la Melodia, els Bee Gees, de la seva primera etapa melodramàtica del 1969. I després... Quin contrast, eh? Si amb això no t'espaviles, fes-t'ho mirar, Coco! Highway Star, estrella de la carretera del 72 i de Deep Purple.

estava pensant que bo, quin privilegi encara avui dia poder compartir tots aquests records en forma de música amb tu, amb vosaltres, cocos. Highway Star, estrella de la carretera del 72 de Deep Purple, la segona de les 10 preferides de la Lola Auger de Barcelona. Després, George Harrison amb Bangladesh, de 1971. Per cert que a Bangladesh hi ha una escultura de George Harrison com a reconeixement a l'organització del concert per Bangladesh que ell va organitzar per conscienciar i recaptar fons per als bengalís que patien desastres naturals i la guerra amb el Pakistan Occidental. Va fer dos concerts benèfics amb Ravi Shankar davant 40.000 persones en el Madison Square Garden de Nova York.

Bangladesh. Musicalment és una bona cançó, com no podria ser d'una altra manera, venint de George Harrison, que per molts cocos és el seu Beatle preferit. Però, a més, representa el que tantes vegades ha fet la música i no han fet els polítics. Ajudar els més necessitats. Això va ser el 1971. I aquí ja ho veus, ja ho sents. Procurem no oblidar-nos de res ni de ningú. I la Lola Auger de Barcelona a continuació ens proposa recuperar Somebody to Love, un dels clàssics de la reina de Queen del 1976. Freddie Mercury la va escriure inspirada amb el so gospel. Somebody to Love, algú per estimar.

0: Somebody to Love, Queen, des de 1976.
1: T'acompanya l'Albert Malla.
0: Encantat de la vida. Ets dels habituals, dels fidels al programa, o potser ens has descobert fa poc. En qualsevol cas, si això t'agrada, si aquí al club t'hi trobes a gust, digue-ho als teus amics. I ara, tots dempeus. Seguim, perquè ja ho estàvem des de que cantava Freddie Mercury, però és que ara canta Elton John. Goodbye, Yellow Brick Road. 1973.

Goodbye Yellow Brick Road, que aquí es va dir adiós a la carretera amarilla. Recordes El Mago de Oz, la pel·lícula de 1939? Recordes El camí de les rajoles grogues? Doncs aquesta cançó és una referència directa a la ruta que Dorothy segueix per trobar el Mac 2. Va ser una metàfora utilitzada per Bernie Taupin, el soci d'Elton, per simbolitzar el camí cap a la fama, l'èxit i la vida d'opulència que ell i Elton havien trobat. I entre les 10 preferides de tota la vida de la Lola Auger de Barcelona, una que no havia sonat mai al programa, no ens l'havíeu demanat, de Bryan Adams, Have You Really Loved a Woman? Has estimat de veritat a una dona?

aquí al programa no us han recordat mai d'ella, d'aquesta cançó, fins que ho ha fet la Lola Olger de Barcelona. Però als Estats Units va estar 5 setmanes consecutives en el número 1. Realment és molt maca, com tantes d'altres que ha fet Bryan Adams. Aquesta és de 1995 i es va utilitzar a la banda sonora original de la pel·lícula Don Juan de Marco, protagonitzada per Johnny Depp i Marlon Brando. Ja saps que també està obert l'espai de les bandes sonores perquè ens diguis quin tema instrumental o quina cançó de banda sonora t'ha agradat més, encara que no t'hagi agradat la pel·lícula. Però després d'aquestes 6 primeres cançons de les 10 que demanem, la Lola diu: ara també diré intèrprets dels nostres que em van emocionar especialment. Per exemple, Lluís Llach amb No abarateixis el somni.

No abarateixis el somni, era un dels temes de l'àlbum T'estimo, que Lluís Llach va publicar el 1981 i que començava amb aquella meravellosa cançó que molta gent li diu T'estimo, però que en realitat es diu Amor particular. Després la Lola ens destaca Lía, una cançó que José María Cano, de Mecano, va escriure per Ana Belén.

0: I la Lola ens diu com a títol Terciopelo Ardiente, que és el que canta en Joan Baptista, però la cançó es diu només Terciopelo. És de 1977, quan aquí ja coneixíem a l'Humet per preciositats, com la cançó dedicada a la seva germana Gemma, i quan es va passar, doncs, a cantar en castellà, abans del seu gran èxit Clara, aquest Terciopelo ja va sonar bastant. Però si vols saber més coses i escoltar més coses de l'Humet, recorda que li vam dedicar un programa especial d'una hora amb opinions de gent que en sabia molt d'ell, amb versions inèdites d'algunes de les seves cançons. Bueno, el programa està disponible perquè l'escoltis quan vulguis al meu canal personal d'Ivox. A buscar posa especial Cocodril Club Joan Baptista Humet. Terciopelo ardiente. I la Lola Auger de Vila Olímpica de Barcelona diu: podria fer la llista molt més llarga, però seria acaparadora i així tinc motiu per tornar a escriure't un altre dia. Moltes gràcies, Albert, ens dones molta alegria. Una abraçada a Lola Auger. Doncs moltes gràcies per el temps que ens has dedicat. Ah, la última que ens posa va ser d'una de les primeres de quan vam estrenar l'espai Quina cançó et dona bon rotllo. Un espai que, com tots els altres, continua obert per si en tens alguna.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club. Amb l'Albert Mañana.

0: bona llista, la selecció de les 10 preferides de tota la seva vida de la Lola Auger. Tu també pots fer-ho, però no em busquis els temes més estranys, més minoritaris, sisplau. Aquí es tracta de passar-ho bé i de dir-nos sincerament quines són les 10 cançons que més t'han agradat. Però també pots fer com la Sara de Tarragona i senzillament demanar-nos una cançó solta. Ella ens diu: soc la Sara de Tarragona i m'agradaria dedicar la cançó Mami Blue del grup Pop Tops a la meva mare Margarita, gràcies. Doncs mira, ara feia molt temps que no sonava, però en el seu moment va ser un dels pocs èxits espanyols, bueno, fets a Espanya, internacionals. Per exemple, a França va funcionar molt bé, va ser supervendes. És de 1971, amb el cantant Phil Trim al capdavant de la banda. Phil Trim, nascut a l'illa de Trinidad. Mami Blue significa la tristesa, Blue, la tristesa profunda per la mare que ha quedat enrere o que ha mort. El protagonista recorda amb dolor el moment en què va deixar a la seva mare sense acomiadar-se i es dona compte del seu error. No perdis la sintonia. Cocodril.
1: Cocodril Club, el programa

0: 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Com van les coses? Tant de bo que escoltant el programa t'oblidis, encara que sigui només una estoneta, de tot allò que ara mateix et preocupa, el teu caparronet. Amb la música de la nostra generació tot és més fàcil. Algú va dir: el que és bo mai és fàcil. El que és fàcil mai és bo. És bo escoltar l'arxiu de Contestador Automàtic.
2: Hola Albert, sóc la Maite i te truco des d'Osca. M'agradaria escoltar la cançó del Víctor Manuel de fa uns anys que es deia La Madre.
1: Sí, la recordo perquè en aquell moment va venir personalment al meu estudi de ràdio a presentar-me el seu disc, el seu nou àlbum que es deia Què te puedo dar. Corria 1988, un any que vaig viure perillosament, com aquella pel·lícula. Bueno, la veritat és que La Madre és una història dura, nascuda de l'interès del cantautor. Cantautor que, per cert, als seus 78 anys està de gira, amb molt bones condicions vocals i fent concerts per tot Espanya. En aquell moment, Víctor Manuel volia retratar l'epidèmia i el drama de la drogadicció, especialment l'heroïna, als anys 80 i 90. Volia visibilitzar el patiment extrem i la impotència de les famílies dels drogadictes.

¿Qué te puedo dar? Era el títol genèric de l'àlbum de Víctor Manuel del 1988 i el seu primer single, La Madre. Una cançó que ens han demanat des d'Osca. Aprofitem l'ocasió per saludar tots els cocos que ens escolten des d'Osca a través de les diverses emissores de Lleida que emeten el programa. Sí, era una cançó trista i el que ve tot seguit també. Ho sento, eh? Bueno, si no tinguéssim moments de tristesa, com podríem valorar els de l'alegria, no? És que vull fer un homenatge a vosaltres, als oients dels meus programes de ràdio de tota la vida. Alguns d'aquests oients han sigut tan afectuosos que m'han considerat com de la família. Allò que entres a casa cada dia o cada setmana des de fa molts anys. Jo recordo alguna vegada quan no podia fer el programa i la persona que em substituïa, el company, deia no, és que està malalt o és que té una grip. I al tornar, quan jo ja ni me'n recordava dels dies que vaig estar de baixa, molt temps després encara em trucava gent, nen, ja et trobes bé, com estàs, cuida't. Com si fos la tieta, no? Bueno, doncs, aquest homenatge als meus oients estarà representat per Toñi Redondo Serrano, de Barcelona, que ens ha deixat i molt jove. Ella va ser l'oient més apassionada del meu programa de ràdio Los Musicales de la Cadena Catalana, que es va emetre entre 1983 i 1986. Vist ara, sembla poc temps, però llavors ho vivíem tan intensament cada dia que representa una part important de la meva vida. Vull aprofitar també per recordar aquella ràdio que generava prodigis entre l'audiència, no? Perquè Toñi simbolitza per mi aquella ràdio irrepetible, sense ordinadors, que fèiem a la FM, en el meu cas, sense tècnic de so, ni guionista, ni productor. Anàvem de bòlit en directe, deixant-nos la pell a cada programa. Això sí, sabent que teníem audiències milionàries i també a totes les companyies discogràfiques pendents de nosaltres. Això també ha passat a la història. Tots els promotors van ser grans amics. Ells ens escoltaven per comprovar si sonaven les seves novetats per antena i per demanar-nos portar de promoció a l'estudi en directe. Els artistes més importants del pop d'aquell moment, recordo, per exemple, entre molts d'altres, Víctor Manuel, que estàvem escoltant, la seva dona, Ana Belén, Alaska, Joan Manuel Serrat, Luz Casal, Camilo Sesto, Luis Eduardo Aute, José Luis Perales, Lluís Llach, Miguel Bosé, Joaquín Sabina, bueno, i molts més. Fins i tot a vegades venien de l'estranger, com Luis Miguel, un joveníssim Luis Miguel, o Katrina, o Nick Kershaw, o els Shack Attack, o Ray Parker Jr., el dels Cazafantasmes, o el grup Double, o Limahl, el de la història interminable. Bueno, només és una mostra de... perquè pràcticament teníem un convidat d'aquesta categoria al programa. I 25 anys després, recordo com us he comentat que Los Musicales es van emetre del 83 al 86, 25 anys després, en un programa especial en què recordàvem aquell temps de ràdio, la Toñi ens va escriure un e-mail que reflectia molt bé les sensacions inoblidables que sentia enganxada a un petit transistor, escoltant el programa davant dels estudis de l'emissora, amagada darrere un arbre de la Rambla, de vegades passant molt de fred, i això ho feia quasi cada dia només per veure'ns sortir en acabar el programa a les 8 del vespre. Amb Toñi se'n van també els nostres records de joventut. Diuen que és el que més trobem a faltar, la joventut, aquesta malaltia de la qual ens curem massa aviat. Ella no ha pogut superar la seva malaltia. Era molt difícil, però va tenir força i valentia fins al final. Ara la seva llum brilla al cel. I m'agradaria compartir amb vosaltres un fragment d'aquell programa especial que 25 anys més tard recordava el programa amb el que van començar a estimar la música tota una generació de joves de Catalunya. Aleshores tenia de col·laboradors a Eduard de Vicente i Albert Castillón. Aquí, al Cocodril Club, sovint m'han escrit oients d'aquell programa confirmant-me el que em deia sempre el mestre Luis Arribas Castro, Don Pollo, que existeix la memòria auditiva.
La locució d'aquest programa especial va ser en castellà perquè s'emetia per tot Espanya en una cadena de breu durada que ja fa molt que no existeix, Punto Radio. I, bueno, i aquest fragment comença amb un dels jingles musicals de Los Musicales.

Ens agradava molt aquesta gent, el grup Tol Tol, un grup de Londres. It's My Life va ser un dels grans èxits que van tenir, l'altre, Sack of Shame. Va ser la cançó que ens va demanar la Toni ja fa alguns anys, per simbolitzar tots aquells anys de ràdio i d'amistat en aquest homenatge que he volgut fer a vosaltres, els oients dels meus programes. Per cert, que el líder de la banda, Tol Tol, la cançó és del 86, el seu líder, Mark David Hollis, moria de càncer el 2019, als 64 anys.

Ja saps que per posar-te en contacte amb el programa pots fer-ho per correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet la Carme des de Badalona, que ens diu: hola, t'estic escoltant ara mateix, comparteixo la teva admiració per Franco Battiato. Dir que és un músic genial és quedar-me curta. Crec que en italià guanya moltíssim i és així com ell va fer les seves creacions magnífiques. Sí, el que passa és que va fer també unes fantàstiques adaptacions al castellà, i que és la manera que a vegades utilitzem, doncs, per entendre les seves lletres, que eren tant o més importants que la seva música, no? Diu la Carme: gràcies per l'atenció i per la companyia que ens fas amb el programa des de Badalona. Salutacions, Carme. Bueno, doncs aprofitarem per escoltar una poc coneguda d'ell i per recordar algunes de les seves reflexions, de les seves paraules. Deia Battiato: la vida no acaba, és com dormir. Néixer és com despertar. Fins que siguem lliures, tornarem una vegada i una altra i una altra. Bueno, ja fa 5 anys que ens va deixar Battiato i veiem que la seva visió no s'ha aturat. Continua qüestionant, alabança, portant la mirada més enllà del que sembla.

Aquesta es diu Come un camello in una grondalla. També la va fer en castellà, el 1991. Como un camello en un canalón.

0: Suposo, Carme, que ja la coneixies. En qualsevol cas, espero que t'hagi agradat l'elecció d'aquesta poc coneguda com un camello en una grondalla que Battiato va publicar el 1991. El poeta Mario Benedetti va dir: "Los amores eternos son los más breves".
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club. Cocodril Club amb Albert Malla.

0: Insurrección és, sens dubte, una de les millors cançons del pop d'aquest país de tots els temps. Els seus protagonistes, Manolo García i Quimi Portet, doncs estan protagonitzant una tornada després de bastants anys que està resultant un èxit total des del primer concert, el passat 3 de maig, amb 56.000 persones a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Ho volem celebrar compartint les cançons que els hi hagués agradat escriure. Hola, Quimi.
1: Salut, Albert. T'escoltem amb el cocodril aquest a Ràdio Olot.
0: Ah, per Ràdio Olot. Doncs estava pensant que més o menys teniu la mateixa edat. Si estava recordant els vostres inicis quan fèieu pràcticament un concert a diari o quasi a diari. Ara aquesta gira, penseu que la disfrutareu encara més que quan estàveu començant, que vèieu tot el futur per endavant, que podien passar mil coses, entre d'altres que us separéssiu, no?, i que féssiu treballs per separat. Jo ho dic perquè jo tinc la sort encara de treballar i cada programa que faig el disfruto més que quan vaig començar amb 17 anys.
2: La vida et va donar lliçons, no? Vas deixant enrere l'astre, diguem-ne, vas deixant l'astre i el que portes, la motxilla que portes, cada vegada és més lleugera. En el sentit, si tens una mica de seny, si estàs tontet, doncs mira, ho sento. Però si tens una mica de cap, vas deixant pes mort. Llavors, cada vegada més, el que fas... tens petites, grans decepcions, tothom les té, però no perds el romanticisme. Jo demano perdó, però sóc una mica romàntic. I em fa molta il·lusió tot, cada vegada més, perquè ja no camino, estic volant. Vull dir, ja és diferent. Nosaltres riem més que abans i d'una manera més correcta que abans.
1: Científica.
2: Més científica i menos agotadora. Antes nos agotábamos. Había veces nos poníamos enfermos con Antonio, ¿te acuerdas? A las 7 de la mañana estábamos enfermos de reírnos. Ahora no nos ponemos enfermos de reírnos. Nos reímos muy a gusto. Es veritat.
1: Anem a dormir més d'hora.
2: Anem a dormir més d'hora, també, és veritat. Llavors, els concerts serà magnífic, serà molt divertit. Toquem, si em permeteu, millor, tenim més experiència, sabem, som més torros, tenim més ofici, tu, qualsevol de vosaltres, any darrere any, vas aprenent, vas deixant atrás el que et molesta, el que estorba, el que no és bo, i jo penso que serà molt bonic.
0: Quina cançó us hagués agradat escriure de qualsevol autor, de qualsevol època, que no sigui vostra?
1: A mi m'agrada molt Pau Riba, aquella Ha plogut sobre el meu cap. Segons a quin disco mires, té un títol o té un altre disco, té un altre títol. Però és una cançó molt bonica, molt Pau Riba, perquè és una, un desbarajuste total, diguem, instruments desafinats, ara entren, ara no entren, però potser és de les cançons que m'ha impressionat més de la història. Sí. Ha plogut sobre el meu cap, quina enveja, quina enveja, papallones i ocellets, aquesta
0: música. Que genial que era, en Pau.
2: I jo, Angie, de los Rollins, Angie.
0: I per quin motiu?
2: Perquè quan la vaig sentir la primera vegada, era jovenet, i vaig pensar, hòstia, esto es la bomba. Moltes cançons, aquesta en concret.

0: aquesta és la cançó que li hagués agradat escriure a Quimi Portet, oient habitual del Cocodril, segons ens va confessar en aquesta entrevista. Una cançó curiosa perquè té dos títols: Ha plogut sobre el meu cap o Sèptima en colors. La genialitat de Pau Riba. Aquí, en una entrevista, li preguntàvem a Formentera, precisament, que ens recordés quan ell va voler ser hippie.
1: Jo volia saber de què anava això i vaig dir, bueno, on te puc trobar hippies? I em van dir Formentera, i jo cap a Formentera.
0: I a la pel·lícula documental del primer Canet Rock, l'Àngel Casas li preguntava a Pau Riba:
2: creus que ajudes a la cultura catalana, tu? Fent què?
3: Destruint-la.
0: També li van preguntar en certa ocasió: Pau, com creus que passaràs a la història?
1: He passat a la història de música com a mal cantant, mal músic i gamberro dalt de l'escenari, Bueno, sembla ser que són tres valors positius.
0: Quina cançó t'hagués agradat escriure?
4: Doncs, mira, si escolteu bé, aquesta que se sent.
0: Qualsevol nit pot sortir el sol. Ei. De Jaume Sisa, t'hagués agradat, eh? O sigui, quan la vas sentir vas pensar, punyetes, em hagués pogut acudir a mi.
4: Sí, vaig pensar, és un cabró, aquest tio és un cabró.
0: M'ha agradat molt trobar-te aquí. Moltes gràcies, Pau.
4: Ok, vinga.
0: Molta sort.
4: Vale.

0: ets tu.
1: Això és el que dic a vegades quan et comento que pots afegir-te al nostre grup de seguidors al Facebook, el grup dels oients d'aquest programa, el grup Cocodril Club. Som en més de 40.000, però potser hi faltes tu, com diu la mítica cançó d'en Jaume Sisa.
2: Pot sortir el sol.
1: A Quimi Portet li hagués agradat escriure una cançó de Pau Riba. A Pau Riba li hagués agradat escriure aquesta cançó que Jaume Sisa va publicar originalment el 1975 i que hem escoltat en una versió del 2002 del seu àlbum Bola Voladora, molt poc coneguda. A Manolo García li hagués agradat escriure... Ah, eh.

doncs ho recordo perfectament. Quan vaig escoltar per primera vegada aquesta cançó, vaig sentir quelcom molt semblant a Manolo García. Era per casualitat. Estava aprenent alguna cosa en un bar un vespre de l'octubre de 1973, tenien la ràdio posada i van presentar aquesta cançó com a novetat i vaig pensar, però què és això?

El temps ha demostrat que Angie és una de les millors balades, no tan sols dels Stones, que en van fer diverses de guapes, sinó una de les millors cançons del tot el segle XX. No m'estranya que Manolo García li hagués agradat escriure-la. Bueno, abans d'anar a ballar, escoltarem per primera vegada una proposta que ens fa des de Barcelona la Cristina Viudez, que diu: hola, que guai escoltar el teu programa. Avui és el meu segon dissabte escoltant el Cocodril i et demano una cançó de Charles Sheffield que es diu It's You Voodoo Working Extello. Doncs, bueno, aquest personatge, pràcticament aquest és el seu únic èxit, que, bueno, voldria dir, és el teu voodoo funcionant. Charles Sheffield va néixer a Louisiana el 1931 i va morir el 2010 amb 79 anys, poc conegut fora de la seva regió. La cançó ha guanyat més popularitat en els anys posteriors.

Bé, Cristina, Cristina Viude de Barcelona, és un bon tema, gràcies per recuperar-lo i per molt segur descobrir-lo. El senyor Charles Seafield, conegut com Mad Dog, és a dir, gos boig, especialista en rhythm and blues. I aquest tema, el seu més gran èxit a la seva regió, perquè fora d'allà pocs el coneixen, It's Your Voodoo Working Excello, és a dir, és el teu voodoo funcionant.

0: misery, trouble. La cançó és molt curta. Gairebé dos minuts només. I marxem ballant.
1: Hey, Mr. DJ, where are you?
0: Recordes alguna cançó que t'hagi fet ballar? Dels anys 60, 70, 80, 90, 2000... Ah, i aprofita per dir-me quina era la teva discoteca preferida. Fes-ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet Jonathan Cepeda, que ens demana un gran clàssic dels Eurythmics, Sweet Dreams, els somnis dolços, que ens diu: la vaig escoltar per primera vegada a la discoteca Silvis, a l'autovia de Castelldefels. Ah, sí, però era del terme municipal de Gavà Mar. Diu, i es va compartir amb la meva discoteca preferida. Gràcies, Jonathan. I amb tu anem cap al 1982. Per cert, que Silvis va tancar el 1999 i ara és una, malauradament, una estructura abandonada. Un últim favor, per al mateix preu. Si no et sap greu, procura ser feliç. Cocodril.
2: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat el primer avís de perill de calor de l'any, ja que s'esperen temperatures màximes que poden arribar als 40 graus, especialment a Ponent i en menor mesura

0: i Marc Jaureguizar, bon dia.
1: Hola, què tal? Diumenge i arribada de l'estiu per la Porta Gran amb unes temperatures desbocades ja a aquestes hores del migdia, amb valors que sobretot, per exemple, a l'interior de Girona ja són molt elevats. I de fet, fins a primeres hores de la tarda, aquests valors podran arribar ja als 40-41 graus al Pla de Lleida, també a l'interior de la Vall de l'Ebre, però a més, a la comarca del Bages esperem que també la calor fins a primeres hores de la tarda sigui molt intensa. Amb un matí que ha estat molt assolellat, amb el pas de molts núvols alts i prims, i encara amb aquesta pols en suspensió, a les properes hores poden aparèixer alguns ruixats aïllats esporàdics, sobretot a la comarca de la Cerdanya. Demà dilluns començarem aquesta nova setmana amb més ruixats de tarda al Pirineu i sobretot unes temperatures que encara seran una miqueta més altes. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu molt bona tarda.
0: I amb aquesta revetlla de Sant Joan de Fons, els agents rurals mantenen actiu el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 161 municipis de 15 comarques de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre.
2: En paral·lel, hi ha fins a 423 municipis en perill alt d'incendi.
0: En plana de successos, el tercer menor que estava en estat crític després de l'accident de divendres a la platja de la Rabassada de Tarragona també ha mort.
2: Aquest matí a un quart d'una s'ha guardat un minut de silenci a la plaça de la Font, on hi ha l'Ajuntament de Tarragona.
0: I en plana política, la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial s'ha reunit aquest matí d'urgència de forma telemàtica per analitzar l'auto del jutge Juan Carlos Peinado, que decretava mesures cautelars contra Begoña Gómez.
2: Finalment, però, s'ha acabat decidint únicament ajornar el debat fins dilluns.
0: I en els esports, en bàsquet, derrota contundent del Barça al segon partit de la final de la Lliga CB davant del València per 102-75.
2: La sèrie queda igualada a un i es trasllada ara al Palau Blaugrana amb el tercer partit demà dilluns.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Com us expliquem, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat el primer avís de perill de calor d'aquest any 2026, ja que s'esperen temperatures màximes que poden arribar als 40 graus, especialment a Ponent, i en menor mesura al litoral i prelitoral.
2: Segons el Meteocat, la primera onada de calor de l'estiu arriba avui i s'allargarà almenys fins dimecres, coincidint amb Sant Joan. El termòmetre marcarà, doncs, els 40 graus per primer cop aquest any, però el punt àlgid de l'onada no està previst que arribi fins a demà.
0: Com veiem, un dels territoris que poden marcar els registres més alts és Lleida.
2: Amb aquests pronòstics a Ponent, la paeria s'han reforçat les mesures per protegir la població més vulnerable. Ens dona més detalls des de Lleida Televisió, el Rubén Carbonell.
3: Davant d'aquest escenari, Protecció Civil manté activat el Procicat en fase d'alerta per onada de calor i la ciutat es troba en fase 2 del pla operatiu per prevenir els efectes de la calor sobre la salut davant la previsió de diversos dies consecutius amb temperatures extremes. Entre les mesures adoptades, aquest diumenge les piscines municipals han avançat la seva obertura a les 10 del matí per oferir més hores de refugi davant les altes temperatures. A més, la ciutat disposa de més d'una cinquantena de refugis climàtics. Així mateix, des del consistori recorden la importància d'hidratar sovint, evitar l'activitat física a les hores centrals del dia i extremar la vigilància sobre la gent gran i altres col·lectius vulnerables. Així ho assegura la regidora de Cultura i Promoció de la ciutat, Pilar Bosch.
4: Avui és el primer de 3 dies consecutius en què es preveu que hi haurà una calor extrema i per tant el que hem fet és obrir espais, refugis climàtics, també activar i coordinar diversos serveis de l'Ajuntament. Doncs recomanem quedar-se a casa, sobretot hidratar-se moltíssim. No està a l'aire lliure en les hores de màxima calor i els més grans i els més menuts doncs, està pendents de que tinguin aquesta hidratació.
3: La previsió és que l'episodi de calor es mantingui almenys fins dimarts, coincidint amb la revetlla de Sant Joan.
0: Fins ara, i amb dades del Servei Meteorològic de Catalunya, de 2:45, les màximes de la jornada s'han registrat al Montmell amb 39 graus, 38 a Tàrrega, 38 també al Canós, a Torroja del Priorat, al Poal i també a Mollerussa, una altra de les zones que també s'espera que les temperatures arribin fins a rècords de, com diem, fins als 40 graus, és a les Terres de l'Ebre, sobretot a les comarques d'interior i de la Vall de l'Ebre.
2: Precisament des d'allà ens n'informen des del 21 Ràdio, Alberto.

0: Calatayud.
1: L'estiu ha arribat a les Terres de l'Ebre amb la primera onada de calor de la temporada. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat l'avís per temperatures màximes extremes que en punts de l'interior ja se situen per damunt dels 35 graus. Segons les dades del Meteocat, la Ribera d'Ebre concentra els valors més alts de la jornada encapçalats per Vinebre amb una màxima provisional de 37 graus, seguida d'Aldover amb 36,2 graus i Benissanet amb 36 graus nets. A la línia de costa i al delta, els termòmetres es mantenen continguts per davall dels 30 graus, tot i que la humitat relativa frega el 70% i eleva la sensació tèrmica. Davant d'aquest episodi, Protecció Civil recomana restringir les activitats físiques a l'aire lliure durant les hores centrals del dia i demana mantenir una hidratació constant. Les previsions indiquen que les temperatures elevades persistiran durant les pròximes jornades.
2: I amb la revetlla de Sant Joan de Fons, els agents rurals també mantenen actiu el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 161 municipis de 15 comarques de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre.
3: A tots els municipis que es troben amb aquest nivell 3 de risc està prohibit encendre foc a qualsevol espai obert. Utilitzen maquinària i equips en àrees forestals i rurals situades a una franja de 400 metres al seu voltant o llençar o abandonar objectes en combustió o combustibles. En paral·lel, hi ha fins a 423 municipis en perill alt d'incendi.
2: Amb aquest escenari, pel que fa als embassaments, Catalunya afronta l'inici d'aquest estiu amb els pantans plens, i això ha passat dos anys després del pic àlgid de la sequera. Llavors, ara, el 2026, la situació és ben diferent.
3: Els embassaments a les conques internes freguen el 95% de capacitat i els de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre estan a prop del 90%. Tenim aigua embassada per més d'un any. Tot plegat hi ha contribuït, sobretot, la pluja, però també l'esforç des de diferents àmbits per optimitzar l'ús de l'aigua. Ens donen tots els detalls el Lluís Mata.
4: En el punt més àlgid de la sequera, la primavera d'ara fa dos anys, els embassaments de les conques internes van caure per sota del llindar d'emergència, un 16%. Un llindar que van sobrepassar situant-se fins i tot per sota del 15%. La imatge dels pantans, com el de la Baells o el de Sau, eren ben eloqüents. Ara, en canvi, superen en conjunt el 94% i alguns freguen la màxima capacitat. Què ha passat en aquests dos anys? Doncs, sobretot, que ha plogut. Però també que s'ha fet bona feina en la reducció de pèrdues. Ho destaca Enrique Velasco, que és cap del Departament de Gestió de Recursos Hídrics de l'ACA.
5: Els ajuntaments en aquesta sequera estan fent esforços per millorar les seves captacions, eliminar fugues en les xarxes principals, també en les xarxes de distribució. Ara, pràcticament, tots els municipis tenen una ordenança municipal de gestió de l'aigua en temps de sequera, o sigui, quan hi ha mancances, i aquest tema s'ha introduït en la governança municipal. També les empreses, vull dir, que la sequera ha mogut molta cosa, i el regadiu també. Jo crec que la sequera ha tocat a tothom, i tothom ha vist que s'havia de ficar les piles més intensament.
4: Tant l'administració pública com les empreses han aplicat plans d'estalvi per guanyar eficiència en l'ús de l'aigua, de manera que els embassaments es buiden més lentament. En el pitjor dels casos, en la situació actual, tenim aigua per més d'un any.
5: En la hipòtesi que no arribés aigua, nosaltres aguantaríem un any perfectament, perquè és que arriba aigua. I a més també tenim les desaladores, que cada cop tenen un paper més important.
4: D'estar per sota del 15%, a fregar el 95% de capacitat, però encara que els embassaments estiguin plens, no es pot abaixar la guàrdia.
5: Avui és el primer dia de la pròxima sequera, per tant, hem de ser curosos amb l'ús de l'aigua.
2: Obrim plana de successos. El tercer menor que estava en estat crític després de l'accident del passat divendres, a la platja de la Rabassada de Tarragona, també ha mort.
3: Divendres, poc després de l'incident, ja es va comunicar la mort d'un dels adolescents de 12 anys i ahir dissabte al matí es va comunicar que tampoc havia sobreviscut a les ferides un altre menor de 13. L'Ajuntament de Tarragona ha decretat 3 dies de dol i aquest matí a un quart d'una s'ha guardat un minut de silenci a la plaça de la Font a les portes del consistori. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, han encapçalat la mostra de dol on també han participat familiars de les víctimes. Un sorollós i llarg aplaudiment ha trencat el silenci en un acte marcat per l'emoció.
2: I un altre apunt de successos, en aquest cas els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dijous passat un lladre que robava telèfons mòbils d'alta gamma a l'estació de metro de Badal de la línia L5.
3: El bisbe de 29 anys aprofitava la distracció de les víctimes dins el vagó per rapinyar els terminals i està acusat de 8 robatoris violents durant els mesos de maig i juny. El valor dels telèfons sostrets ascendeix a uns 8.000 euros. L'operatiu policial es va iniciar en detectar un augment inusual de robatoris violents de telèfons mòbils, principalment en la modalitat d'estrabada a l'estació de metro de Badal durant els darrers mesos. Durant la investigació, els agents van detectar i identificar l'autor, que sempre cometia els robatoris a la mateixa estació i en la mateixa franja horària.
2: Obrim plana política, i és que la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial s'ha reunit d'urgència aquest matí de forma telemàtica per analitzar l'auto del jutge Juan Carlos Peinado amb mesures cautelars contra Begoña Gómez, esposa del president espanyol Pedro Sánchez, però ha acabat decidint únicament ajornar el debat fins demà.
3: La reunió s'ha fet després que ahir dissabte el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, demanés aplicar les mesures procedents contra Peinado per qüestionar greument la professionalitat de les forces i cossos de seguretat en la resolució en la qual dicta l'obertura del judici oral contra Begoña Gómez i li retira el passaport, al·legant que els escortes podrien ajudar-la a fugir. Segons diversos mitjans, durant la reunió d'aproximadament una hora de durada, la presidenta del Consell General del Poder Judicial, Isabel Perelló, ha proposat remetre l'auto del jutge Peinado al promotor d'acció disciplinària de l'organisme per estudiar una possible falta greu. Els vocals conservadors, però, han demanat més temps per al debat.
2: I al fil d'aquest cas, el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Néstor Tasun, insta al PSOE a donar explicacions urgents arran d'aquest i d'altres presumptes casos judicials que afecten membres o exmembres del partit, com l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero.
3: Segons Urtasun, el que passa a la seu del PSOE al carrer Ferraz és un llast pel govern d'esquerres, i ho ha dit en una entrevista a La Vanguardia.
0: Es verdad que la legislatura está pasando unos momentos complejos por los casos de corrupción que afectan al PSOE. El hecho de que no haya una mayoría negativa para no que no permite una moción de censura, porque esa mayoría no existe, no puede ser la única razón que motive alargar la legislatura. En primer lugar, que el Partido Socialista dé las explicaciones que tenga que dar y tome las decisiones que tiene que tomar. Es evidente que con los meses que llevamos, Ferraz sigue siendo un lastre para la mayoría progresista y no se han tomado las decisiones y las reformas que deberían tomarse. Eso debe hacerse.
3: En aquest sentit, ha defensat accelerar l'avantprojecte de llei d'integritat pública i revisar l'Estatut dels expresidents per reforçar els mecanismes de control institucional.
2: I ja a casa nostra, dia clau per a Junts per Catalunya, ja que avui es coneixerà quin serà el candidat a l'alcaldia de Barcelona per les eleccions municipals de l'any vinent.
3: Les votacions es van obrir ahir dissabte a les 10 del matí i els resultats s'esperen sobre cap a 7:45 d'aquesta tarda. El procés arriba després de mesos de moviments interns, contactes, renúncies i intents de construir una candidatura de consens que no han acabat prosperant. En aquest escenari hi ha fins a 4 candidats: el president del grup municipal, Jordi Martí Galvis, la diputada del Congrés, Pilar Calvo, l'advocat Jaume Alonso Cuevillas i la diputada del Parlament, Glòria Freixa.
2: Passem ara a parlar de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, que ha reiterat la necessitat d'impulsar amb més decisió el desplegament de l'energia eòlica i fotovoltaica a Catalunya com a eix central de la transició energètica del país.
3: És un procés que comptarà amb la veu dels municipis, assegura Paneque, per garantir que el desplegament de les renovables sigui compatible amb les realitats locals i amb el consens del territori. Ho ha dit el programa Ciutadella.
6: Estem treballant amb les entitats municipalistes i esperem trobar l'encaix perquè aquesta implantació sigui el màxim respectuosa possible amb l'entorn. Ara, jo no he enganyat mai tampoc els ajuntaments i la ciutadania. Hem d'assolir els objectius de megawatts d'eòlica terrestre i de fotovoltaica terrestre a Catalunya. Estem molt endarrerits, és del tot necessari que això sigui així, tant en termes ambientals com econòmics, i per tant això tindrà una petjada en el territori, però és necessari que sigui així.
3: Podreu seguir l'entrevista íntegra al programa Ciutadella, 9:45 de la nit, a les televisions locals i a la xarxa Més.
2: I hem de parlar ara de l'ELA, i és que des del març d'aquest any el Parlament de la Generalitat ha aprovat modificar la llei per millorar la qualitat de vida de les persones que precisament pateixen l'esclerosi lateral amiotròfica.
3: Es tracta d'unes ajudes de fins a 15.000 euros mensuals per tal que el cost de l'assistència no recaigui sobre les famílies. Des de la Fundació Catalana de l'ELA, Miquel Valls, vetllen perquè les ajudes arribin a qui ho necessiten, tot i que apunten que tarda en arribar per temes burocràtics. En parlem avui, que es commemora el Dia Mundial d'aquesta malaltia. Ens n'informa Karen Altàries.
7: A Catalunya hi ha unes 800 persones afectades amb ELA, una malaltia que avança ràpid i sense control. És per això que necessiten unes cures sanitàries especialitzades a domicili 24 hores. Des de la Fundació Catalana d'ELA, Miquel Valls, atenen més de 670 persones durant l'any amb l'objectiu d'acompanyar els malalts i els seus cuidadors. Anna Rigola és la responsable de comunicació de la Fundació.
8: Si l'ajuda no arriba a poder pagar totes aquestes cures, doncs què passa? Que continuem igual, en què els cuidadors principals continuen sent les famílies. La seva cura, que no és una cura, però és el que necessiten, continua sense estar agafada.
7: L'aprovació de les ajudes per part del Parlament poden arribar fins als 15.000 euros mensuals. Tot i que ja hi ha famílies catalanes que han rebut aquests primers ajuts, des de la Fundació remarquen que els tràmits burocràtics són lents.
8: Però sobretot estan costant d'arribar a nivell burocràtic, perquè al ser una ajuda nova, ningú sap més o menys què s'ha de fer, com s'ha de fer, quins són els temps, i està costant. Nosaltres des de la Fundació estem ajudant a tots els afectats que poden demanar aquesta ajuda, estem accelerant aquests tràmits amb el Departament de Drets Socials i estem en constant contacte, però realment aquestes ajudes haurien d'haver arribat molt abans.
7: Des de la Fundació Catalana d'ELA, Miquel Valls insisteixen que seguiran treballant per donar visibilitat d'aquesta malaltia i que vigilaran perquè les ajudes s'apliquin i arribin a totes les persones que les necessiten.
2: L'estiu astronòmic també ha començat avui, ho ha fet a les 10 i 24 minuts, segons els càlculs fets per l'Observatori Astronòmic Nacional de l'Institut Geogràfic Nacional.
3: Aquest serà l'estació més llarga de l'any. Tindrà una durada de 93 dies i quasi 16 hores i s'allargarà fins a l'encara llunyà 23 de setembre, dia que tindrem l'equinoci de tardor a les 2 de la matinada. Avui el sol ha sortit a les 6 i 18 minuts i no marxarà fins a les 9 i 28 minuts. Per tant, tindrem 15 hores i 10 minuts en el que serà el dia més llarg de l'any. Pel que fa a les previsions climàtiques, s'espera un estiu amb una tendència clara. Tant el juliol com l'agost i el setembre tenen molts números de ser més càlids del que seria habitual, tot i que també s'esperen força xàfecs i tronades.
2: I amb el curs escolar acabat i l'estiu ja en marxa, a partir del proper dijous es posen en marxa també la majoria de casals d'estiu al territori.
3: I anem a Vilafranca del Penedès, on enguany la gran novetat és que l'Ajuntament n'ha recuperat la gestió íntegra, municipalitzant els casals amb la voluntat de que cap infant se'n quedi fora. Des de Ràdio Vilafranca, Adrià Fernández.
9: La regidora d'Educació de l'Ajuntament, Gemma Romeu, destaca el treball en xarxa que s'ha fet des dels diferents departaments del consistori i com també s'ha treballat intensament per fer-ne una tarifació social per garantir que les famílies de Vilafranca puguin accedir als casals d'estiu en condicions d'equitat.
10: És la primera vegada que es municipalitzen els casals d'estiu i s'han municipalitzat també amb una tarificació social. Això també el que fa és un objectiu que buscàvem. Buscàvem que tots els nens i nenes poguessin accedir a aquestes activitats d'estiu, perquè hi creiem fermament en que l'estiu és important d'afavorir que tots els nens i nenes puguin accedir a aquestes activitats de lleure.
9: El cost global del casal d'estiu serà de 228.500 euros, dels quals està previst que les famílies aportin el 40% i l'Ajuntament el 60% restant. Des de la regidoria també es destaca que ningú s'ha quedat fora.
2: Obrim ja el bloc cultural i comencem parlant del Sonar, i és que les actuacions de The Prodigy, Namasenda i Who Made Who han posat el punt final a un Sonar, com diem, multitudinari, que ha comptat amb uns 150.000 espectadors en una edició marcada pel canvi de direcció i també pel canvi d'ubicació que ha desplaçat l'activitat al recinte de Fira Gran Via.
3: La banda sonora que escoltem de fons és la del grup Boys Noise, un dels encarregats de tancar el festival. aquesta 33a edició del Festival ha comptat precisament amb una programació de més d'un centenar d'actuacions, entre els quals ha destacat noms com el raper londinenc Skepta, la sessió de Charlotte DeWitt, la proposta del neerlandès Renier Zonneveld o el show audiovisual de Daito Manabe, el directe de Cabaret Voltaire o el projecte d'improvisació en format 360 Stour Live protagonitzat per SPDG.
2: Seguim parlant de música perquè la novena edició del Festival de Música Gran Sol al barri de Llefià, a Badalona, s'ha celebrat aquest cap de setmana amb un ambient totalment festiu, encara que amb la meitat del cartell previst.
3: L'artista Pitingo Gran Reclam de dissabte va haver de suspendre la seva actuació. Ens donen tots els detalls des de Ràdio Ciutat de Badalona, Quim Garcia.
11: Una edició marcada pels contrastos al parc del Gran Sol de la ciutat. L'amfiteatre s'ha omplert de ritme, tot i que el festival va començar amb una mala notícia. Divendres a la nit es va haver de suspendre el concert de Pitingo per una indisposició mèdica greu de l'artista, una cancel·lació d'última hora que també va obligar a ajornar el pregó i el lliurament de premis de l'Associació de Veïns. Però el barri no es queda de braços creuats. Jordi Meses, president de l'Associació Veïnal Llefià Gran Sol, ens avança que ja busquen solucions.
12: En unas fechas próximas, no hay fecha en concreto, pero sí que se mirará de no creo que pase mucho tiempo de poder retomarlo. O sea.
11: La decepció de divendres es va transformar en energia dissabte a la nit. El sextet barceloní Maruja Limón va fer vibrar l'amfiteatre amb la seva proposta vitalista de flamenc, pop i ritmes llatins, demostrant la potència del directe que les ha portat per tot Europa. El públic assistent es mostrava així d'entusiasmat.
13: Una tarda superentretenida.
14: Que tiene mucha gracia.
15: Que a mi me encantan.
11: El barri de Llefià de Badalona acomiada un cap de setmana de festes i calor i es prepara per a la represa del festival, que promet tornar amb més força.
2: Són les 2:22, moment de parlar d'esports.
16: Notícies en xarxa. Esports.
2: Comencem parlant de bàsquet, de la derrota contundent ahir del Barça al segon partit de la final de la Lliga ACB davant del València per 102-75.
3: Els blaugranes no van tenir opcions en pràcticament cap moment del partit, exceptuant la reacció del segon quart per arribar al descans amb un desavantatge de 7 punts, 45-38. Però després del descans el partit no va tenir cap història davant la superioritat pels dels locals, que no van aixecar el peu de l'accelerador. Un fet que sí que van fer els de Xavi Pasqual i que va acabar desembocant en la diferència final de 27 punts. La sèrie queda igualada a 1 i es trasllada ara al Palau Blau Grana amb el tercer partit demà dilluns.
2: Parlem ara de futbol al Mundial. Aquesta tarda la selecció espanyola disputa el segon partit de la fase de grups.
3: Després de l'ensopegada a l'estrena davant el combinat de Cap Verd, avui el rival és l'Aràbia Saudita, a priori també assequible a partir de les 6 de la tarda. Els de Luis de la Fuente no es poden permetre un altre resultat que no sigui la victòria, ja que en cas de no acabar com a primers de grup, el rival més probable setzens de final seria l'Argentina de Leo Messi, actual defensora del títol.
2: Del futbol ens n'anem al ciclisme amb un apunt d'última hora, perquè la catalana Paula Blasi s'ha proclamat campiona de la Volta Ciclista a Catalunya, que ha acabat aquest migdia amb la disputa de la tercera i última etapa entre Mataró i Barcelona. Ens ho explica Jordi Cervantes.
17: Marian Bosch, que ha guanyat la tercera i última etapa d'aquesta tercera edició de la Volta Ciclista a Catalunya femenina, on la gran guanyadora, la gran victoriosa, és la ciclista d'Esplugues, Paula Blasi, després d'imposar-se ahir en etapa, la segona etapa en final a la Molina, avui ha confirmat aquesta victòria rotunda d'aquesta Volta Ciclista a Catalunya i encima ja de 5 generals guanyades aquest 2026 amb la Ángel Reis, amb la clàssica de Sant Sebastià, també la Volta a Espanya i fa unes setmanes el Tour Internacional del Pirineu. S'afegeix, per tant, aquesta Volta Ciclista a Catalunya i en el futur no gaire llunyà, sinó més aviat proper, amb la seva intentar guanyar també el Tour de França.
2: I hem de parlar avui també d'una celebració. Canviem això sí d'esport, anem a l'hoquei patins femení, perquè ahir, com diem, el Vila-sana va celebrar el primer títol de la seva història.
3: Amb una població de menys de 1.000 habitants, aquest municipi del Pla de l'Urgell ha entrat a la història de l'hoquei patins català i nacional. La rua també es va celebrar pels carrers de la població. Podem escoltar ara les jugadores Maria Porta, Aina Florença i Elsa Salvanyà.
18: Molt especial, és l'última
13: però és a casa amb la meva gent i al final crec que, com he dit al llarg d'aquests dies, que ha sigut una manera molt bonica d'acabar. Portar-ho bé i al final, doncs, feliç, molt feliç, per tancar aquesta etapa tan bonica, doncs, amb un títol i el de la Lliga, que és un títol que em faltava.
14: Bé, jo crec que les tres ens hem adaptat molt bé, que sí que és cert que és el nostre primer any i que al principi potser va costar una mica perquè al final tot són adaptacions, però que crec que les tres estem molt contentes, que al final la gent ens ha acollit molt bé i que hem tingut la sort de poder guanyar dos títols i acabar així.
18: És un poble que sent, no?, també els colors d'aquest club i la veritat que és molt maco veure-ho des de dins i sentir-ho.
2: I tanquem amb un apunt de waterpolo perquè l'Horta continuarà a la màxima divisió femenina.
3: Ha aconseguit superar, doncs, amb èxit el play-out de la permanència al tercer partit, després d'imposar-se al primer i perdre en aquest segon. Aquesta tarda l'Horta s'ha imposat d'un gol a l'Irunya per 13-12 i serà un any més de primera divisió femenina de waterpolo.
2: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, qui us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
2: Orgull de L, orgull de G.
3: Orgull de B, de T, de I. Quin orgull! Orgull de les lluites compartides, de les conquestes assolides i dels drets que continuem defensant cada dia. Orgull amb totes les lletres.
4: 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGBTI. Diputació de Barcelona.
5: Nutrició amb Laura Crosas.
6: L'anyora. L'anyora, tot i ser força desconeguda a nivell popular, és un gradient molt valorat a la cuina espanyola, sobretot a la costa mediterrània, a la zona de Múrcia, Llevant i Catalunya. De fet, és la que dona el toc final a receptes tan conegudes com la salsa de calçots. L'anyora pertany al gènere Capsicum annuum. És un pebrot rodó de color vermell quan és madur, que es deixa assecar al sol i queda arrugat i color granat fosc. S'usen innumerables plats i productes del territori perquè aporta color, aroma intensa i un sabor dolç distintiu, diferent a la mar que porta el pebrot xoricer de la mateixa espècie. Es va importar d'Amèrica i iniciar el seu cultiu a la regió murciana, des d'on es van estenent. En podreu trobar tot l'any conservades seques penjades a l'aire en enfilalls. Es pot afegir a plats d'arròs, estofats, sopes, salses o com un condiment més. Fresca, es pot coure al forn i traient la cua i les llavors ser la guarnició de qualsevol plat. Si la compreu seca, cal que la rehidrateu, posant-les en remunt tota la nit o com a mínim 4 hores prèvies, amb aigua fresca fent un parell de forats perquè hi penetri l'aigua. Posteriorment, retireu les llavors i separeu la pell de la part carnosa i ja la podeu triturar per fer salses o sofregits. Si la voleu com a condiment per un guisat, l'heu d'afegir al principi i retirar quan el plat estigui llest. Es pot separar la carn de la pell, triturar i tornar a afegir el guisat. A Catalunya és força famosa per ser un dels ingredients indispensables de la salsa de calçots, que acompanyarà les calçotades durant els mesos de gener a abril. Aquesta es sol preparar amb les nyores, caps d'all escalivats, tomàquets escalivats, ametlles torrades, oli d'oliva verge, torrades de pa marades amb vinagre de poma, pebre, pebre vermell dolç, caiena i sal. Ara que ja coneixeu tots els secrets de l'anyora, useu-la com a nou condiment pels vostres plats o compreu-la seca i prepareu una exquisida salsa de calçots casolana.
0: La xarxa de comunicació local.
7: Bon dia, són 2:15, us parla Eduard París.
8: Notícies en xarxa, edició migdia.
7: El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat el primer avís de perill de calor de l'any, ja que s'esperen temperatures màximes que poden arribar als 40 graus, especialment a Ponent, i en menor mesura al litoral i prelitoral.
9: Segons el Meteocat, la primera onada de calor de l'estiu arriba avui i s'allargarà almenys fins dimecres, coincidint amb Sant Joan.
7: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
10: Bon dia, Eduard.
7: Això sí, i amb l'arribada d'aquesta primera onada de calor de l'estiu, coneguem primer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
11: Hola, què tal? Diumenge i arribada de l'estiu per la Porta Gran amb unes temperatures desbocades ja aquestes hores del migdia, amb valors que sobretot, per exemple, a l'interior de Girona ja són molt elevats. I de fet, fins a primeres hores de la tarda, aquests valors podran arribar ja als 40-41 graus al Pla de Lleida, també a l'interior de la Vall de l'Ebre, però a més, a la comarca del Bages esperem que també la calor fins a primeres hores de la tarda sigui molt intensa. Amb un matí que ha estat molt assolellat, amb el pas de molts núvols alts i prims, i encara amb aquesta pols en suspensió, a les properes hores poden aparèixer alguns ruixats aïllats esporàdics, sobretot a la comarca de la Cerdanya. Demà dilluns començarem aquesta nova setmana amb més ruixats de tarda al Pirineu i sobretot unes temperatures que encara seran una miqueta més altes. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu molt bona tarda.
7: I amb la revetlla de Sant Joan de Fons, els agents rurals també mantenen actiu el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 161 municipis de 15 comarques de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre.
9: En paral·lel, hi ha fins a 423 municipis en perill alt d'incendi.
7: I en plana política, la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial s'ha reunit d'urgència aquest matí de forma telemàtica per analitzar l'autor del jutge Juan Carlos Peinado amb mesures cautelars contra Begoña Gómez.
9: Finalment, però, s'ha acabat decidint únicament ajornar el debat fins dilluns.
7: També parlem de successos perquè el tercer menor que estava en estat crític després de l'accident de divendres a la platja de la Rabassada de Tarragona també ha mort.
9: Aquest matí a un quart d'una s'ha guardat un minut de silenci a la plaça de la Font a les portes del consistori tarragoní.
7: I en els esports, en bàsquet, derrota contundent del Barça en el segon partit de la final de la Lliga CB davant del València per 102-75.
9: La sèrie queda igualada a un i es trasllada ara al Palau Blaugrana amb el tercer partit demà dilluns.
7: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat el primer avís de perill de calor d'aquest any, ja que avui s'esperen temperatures màximes que poden arribar als 40 graus, especialment a Ponent, i en menor mesura al litoral i prelitoral.
9: Segons el Meteocat, la primera onada de calor de l'estiu arribarà avui i s'allargarà almenys fins dimecres, coincidint amb Sant Joan. El termòmetre marcarà, doncs, els 40 graus per primer cop aquest any, però el punt àlgid de l'onada no està previst que arribi fins demà.
7: Com veiem, alerta màxima per l'onada de calor durant aquest cap de setmana a Catalunya, amb previsió d'arribar a aquestes temperatures per sobre dels 40 graus, especialment a les comarques de Ponent.
9: Precisament aquest episodi arriba precedit per una anomalia positiva de temperatura des de mitjans de maig i per una precipitació molt escassa des de llavors, sobretot a la Noguera. Ens n'informen des de Balaguer Televisió, Gerard Díaz.
10: Catalunya viu aquest cap de setmana la primera onada de calor intensa de l'any, amb temperatures extremes i humitats relatives molt baixes, sense recuperació nocturna. El Meteocat preveu que avui se superin els llindars de calor intensa en algunes comarques lleidatanes com les Garrigues, la Noguera, el Pla d'Urgell, el Segrià i l'Urgell. A les 12 del migdia d'avui, alguns termòmetres ja vorejaven els 40 graus. Els carrers dels pobles i ciutats es troben més buits de l'habitual, mentre que les terrasses dels bars i les piscines públiques s'omplen de gent fugint de la calor. Adrià és el gerent de la guingueta de les piscines municipals del barri del Secà de Balaguer, plenes a vessar aquests dies.
11: Sí que estem notant que, sobretot des del dijous, que és quan va començar a fer més calor, l'increment de gent és una miqueta millor que fins als altres dies, tant a la piscina com aquí al bar, on les coca-coles se venen soles i les canyes, sobretot, que estan ben fresquetes.
10: Davant d'aquest escenari, Protecció Civil manté activat el Procicat en fase d'alerta per onada de calor, mentre que el Pla d'Actuació per prevenir els efectes sobre la salut es troba en fase 2. Els dies de màxim risc seran aquest diumenge i dilluns 21 i 22 de juny, amb una lleugera tendència a la baixa a partir del dia 24, coincidint amb la celebració de Sant Joan.
7: I precisament amb la revetlla de Sant Joan de Fons, els agents rurals mantenen també actiu el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 161 municipis de 15 comarques, de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre.
9: A tots els municipis que es troben amb aquest nivell 3 de risc s'ha prohibit encendre foc a qualsevol espai obert, utilitzar maquinària i equips en àrees forestals i rurals situades en una franja de 400 metres al seu voltant o llançar o abandonar objectes en combustió o combustibles. En paral·lel, també hi ha fins a 423 municipis en perill alt d'incendi.
7: Obrim ara plana de successos perquè el tercer menor que estava en estat crític després de l'accident de divendres passat a la platja de la Rabassada de Tarragona també ha mort.
9: Divendres, poc després de l'incident, ja es va comunicar la mort d'un dels adolescents de 12 anys. I ahir dissabte al matí es va comunicar que tampoc havia sobreviscut a les ferides un altre menor de 13 anys. L'Ajuntament de Tarragona ha decretat 3 dies de dol i aquest matí, a un quart d'una, s'ha guardat un minut de silenci a la plaça de la Font, a les portes del consistori. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, han encapçalat la mostra de dol, on també han participat familiars de les víctimes. Finalment, un sorollós i llarg aplaudiment ha trencat el silenci en un acte marcat per l'emoció.
7: Seguim parlant de successos. En aquest cas, els Mossos d'Esquadra van detenir dijous passat un lladre que robava telèfons mòbils d'alta gamma a l'estació de metro de Badal de la línia L5.
9: El pispa de 29 anys aprofitava la distracció de les víctimes dins el vagó per rapinyar els terminals i està acusat de 8 robatoris violents durant els mesos de maig i juny. El valor dels telèfons sostrets ascendeix a uns 8.000 euros. L'operatiu policial es va iniciar en detectar un augment inusual de robatoris violents de telèfons mòbils, principalment en la modalitat destravada a l'estació de metro de Badal durant els darrers mesos. Durant la investigació, els agents van detectar i identificar l'autor, que sempre cometia els robatoris a l'estació aquesta precisament de Badal i en la mateixa franja horària.
7: Parlem ja de política. La Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial s'ha reunit d'urgència aquest matí de forma telemàtica per analitzar l'autor del jutge Juan Carlos Peinado amb mesures cautelars contra Begoña Gómez, esposa del president espanyol Pedro Sánchez, però ha acabat únicament decidint ajornar el debat fins dilluns.
9: La reunió s'ha fet després que dissabte el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, demanés aplicar mesures procedents contra Peinado per, segons assegura Marlaska, qüestionar greument la professionalitat de les forces i cossos de seguretat en la resolució en la qual dicta l'obertura d'aquest judici oral contra Begoña Gómez i li retira el passaport, al·legant que els escortes podrien ajudar-la a fugir. Segons diversos mitjans, durant la reunió d'aproximadament una hora de durada, la presidenta del Consell General del Poder Judicial, Isabel Perelló, ha proposat remetre l'auto del jutge Peinado al promotor d'acció disciplinària de l'organisme per estudiar una possible falta greu. Però els vocals conservadors han demanat més temps per al debat.
7: I al fil d'aquest i d'altres fets, el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, insta precisament al PSOE a donar explicacions urgents arran d'aquests presumptes casos judicials que afecten membres o exmembres del partit, com l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero.
9: Segons Urtasun, el que passa a la seu del PSOE al carrer Ferraz és un llast pel govern d'esquerres, ho ha dit en una entrevista a La Vanguardia.
12: Es verdad que la legislatura está pasando unos momentos complejos por los casos de corrupción que afectan al PSOE. El hecho de que no haya una mayoría negativa para que no permite una moción de censura, porque esa mayoría no existe, no puede ser la única razón que motive alargar la legislatura. En primer lugar, que el Partido Socialista dé las explicaciones que tenga que dar y tome las decisiones que tiene que tomar. Es evidente que con los meses que llevamos, Ferraz sigue siendo un lastre para la mayoría progresista y no se han tomado las decisiones y las reformas que deberían tomarse. Eso debe hacerse.
9: En aquest sentit, ha defensat accelerar l'avantprojecte de llei d'integritat pública i revisar l'estatut dels expresidents per reforçar els mecanismes de control institucional.
7: I aquí a casa nostra, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha reiterat la necessitat d'impulsar amb més decisió el desplegament de l'energia eòlica i fotovoltaica a Catalunya com a eix central de la transició energètica del país.
9: Segons Paneque, aquest procés comptarà amb la veu dels municipis per garantir que el desplegament de les renovables sigui compatible amb les realitats locals i amb el consens del territori. Ho ha dit precisament el programa Ciutadella.
13: Estem treballant amb les entitats municipalistes i esperem trobar l'encaix perquè aquesta implantació sigui el màxim respectuosa possible amb l'entorn. Ara, jo no he enganyat mai tampoc els ajuntaments i la ciutadania. Hem d'assolir els objectius de megawatts d'eòlica terrestre i de fotovoltaica terrestre a Catalunya. Estem molt endarrerits, és del tot necessari que això sigui així, tant en termes ambientals com econòmics, i per tant això tindrà una petjada en el territori, però és necessari que sigui així.
9: Podreu seguir l'entrevista íntegra al programa Ciutadella a 9:45 de la nit a les televisions locals i a la xarxa Més.
7: Canviem de terç, i és que avui es commemora un dia molt singular, el de portar el gos a la feina.
9: Tot i que encara no és un hàbit estès a les empreses, n'hi ha algunes que el practiquen i asseguren que només comporta beneficis, ja que tenir prop als animals redueix l'estrès laboral, augmenta el benestar emocional i fins i tot millora la interrelació entre els treballadors. La companya Mars Pets Nutrition Iberia, fa anys que va adoptar aquesta mesura. Ens ho explica Sílvia Fernández.
14: Diuen que els gossos són el millor amic de l'home i és per això que l'empresa va decidir que formessin part del dia a dia a l'oficina, una iniciativa pionera que van impulsar fa una dècada per a facilitar la conciliació als seus tutors. Segons Gerard Bagaria, director general de Mars Pet Nutrition, el fet que les mascotes puguin conviure a l'espai de treball aporta molts beneficis a l'equip. Ara bé, han de complir una normativa.
15: La mascota està vacunada i s'ha de saber comportar en un entorn amb més mascotes i més persones. Hem fet una enquesta en la que el 76% de la gent, els que els hem preguntat, opinen que genera un ambient molt més relaxat a l'oficina. El 50% pràcticament canviaria de feina si l'oficina té una política que accepti mascotes.
14: Per a molts treballadors, com el Miquel, aquesta mesura ha estat un factor imprescindible per decidir unir-se a la companyia, que té espais adaptats per als animals. El manager narra que feia temps que tenia ganes de tenir un gos i va llançar-s'hi gràcies a tenir aquesta possibilitat a l'empresa. Ara, la Nora l'acompanya a tot arreu.
16: A mi me beneficia en el sentido de que me siento más tranquilo y con la libertad de saber que ella va a estar acompañada todo el día y así no la tengo que dejar sola. Ella disfruta pues de también todo el cariño que recibe por aquí. A veces alguna que otra vez también recibe alguna chuche.
14: Els primers països que van apostar per aquesta opció Pet Friendly van ser el Regne Unit i els Estats Units, on es va celebrar per primera vegada el Dia Internacional del Gos a la Feina l'any 1999.
7: I anem ara amb un bloc de notícies de proximitat. Comencem parlant d'agricultura, i és que aquesta setmana han començat els treballs de sega a la Conca de Barberà.
9: Ho fan una mica abans del que és tradicional, però és una tendència dels darrers anys com a conseqüència del canvi climàtic. Ens donen tots els detalls des de l'Espluga FM Ràdio, Laia Molné.
17: Tot i que les pluges d'inicis d'any auguraven una molt bona temporada, la primavera no ha estat tan bona en quant a pluges i la calor d'aquest juny ha obligat a madurar la planta abans d'hora. Pel que fa a les previsions, són entre un 20 i un 30% més baixes que l'any anterior, tenint en compte que va ser un any excepcionalment bo, ho explica l'agricultor de la Conca de Barberà, Joan Saumell.
18: El passat va ser un any rècord i, per tant, comparar amb l'any passat té poc sentit en els comparativament, perquè és un any que ha sigut, és a dir, és un any que estem parlant d'un any bo, el que comparat amb l'any passat, que va ser extraordinari, doncs, bueno, clar, qualsevol comparativa farà que els rendiments d'aquest any semblin petits amb l'any passat, però estem parlant d'un any bo. Bé, començant de fa els últims 10 anys una mica més aviat del que era tradicional, que normalment començàvem més aviat a finals de juny pel tema del canvi climàtic, i això ja hi estem bastant acostumats, i aquest any, doncs, bueno, s'ha començat amb un moment, doncs, que precedit de molta calor.
17: S'espera que la sega pugui durar fins a mitjans d'agost.
7: Canviem de tema, parlem ara d'emprenedoria, perquè la pulsera Erix es tracta d'un dispositiu creat per la infermera i, com diem, emprenedora santcugatenca Pilar Moreno.
9: Aquesta serveix per millorar la resposta davant les al·lèrgies alimentàries greus en infants i estarà disponible a les farmàcies a partir del pròxim 22 de juny. Ens explica des de Cugat Mèdia Pau Vázquez.
19: Es tracta d'una pulsera de silicona amb clips intercanviables que permet identificar visualment els al·lèrgens de cada infant. A més, incorpora un codi QR que, en ser escanejat amb un telèfon mòbil, dona accés a un vídeo explicatiu d'un minut i mig amb instruccions per reconèixer una anafilaxi i administrar correctament l'adrenalina autoinjectable. La iniciativa neix d'una experiència personal. Moreno, mare d'un nen amb al·lèrgia als fruits secs, va impulsar el projecte després de viure un episodi, precisament, d'anafilaxi al seu fill a l'escola.
20: Estan augmentant les al·lèrgies a nivell pediàtric i és una situació de que no tens control perquè el nen està en moltes situacions que no poden controlar els pares, com són els menjadors, colònies, extraescolars, festes de nens, i és un risc molt elevat.
19: El projecte ja ha despertat l'interès del sector sanitari i empresarial. Erix ha estat validat per societats científiques especialitzades en al·lergologia pediàtrica i també ha estat Premi Cambra 2026 a la millor iniciativa emprenedora, atorgat per la Cambra de Comerç de Terrassa.
7: I encara una darrera aturada en crònica local. La Riera de Merlès, a les Lloses, a la comarca del Ripollès, continua sent un dels espais més freqüentats precisament pels banyistes aquest estiu.
9: Precisament aquest any l'Ajuntament ha implantat noves mesures per reduir l'impacte ambiental, entre les quals destaca la prohibició d'aparcar en un dels trams amb més afluència, fet que obliga els visitants a accedir-hi a peu. El consistori valora positivament la feina dels guardes i considera que la gestió actual ha millorat molt respecte als anys en què no hi havia regulació. Des de Ràdio Ripoll, Paula Sayago.
1: Un punt de la comarca que rep molts banyistes durant els mesos d'estiu és la Riera de Merlès, a les Lloses. Des del consistori, per aquesta nova temporada han decidit tirar endavant novetats. La més destacada és la prohibició d'aparcament en un dels trams amb més afluència, una normativa que obliga així a accedir-hi només a peu. Amb aquesta mesura, consideren que aconseguiran reduir l'impacte. Escoltem el tinent d'alcalde, Marc Ràfols.
21: El tram que podés, hi ha més afluència de gent, que és del cobert de Puigcercós fins a l'Hostalet, no hi haurà zona d'aparcament. No deixant aparcar ja regula molt, perquè a la gent li costa caminar. L'aforament, quan deixàvem aparcar, era de 16 cotxes. Ara no hi ha aparcament pels cotxes i aleshores és la gent que hi vagi caminant. Si la gent hi va caminant, com que tampoc arrossegarà parasols i taules i cadires, diguem que l'impacte és menor del que passaria si poguessin aparcar.
1: Fent una mirada al passat, quan encara no hi havia reguladors al medi, la comparació és molt positiva. En aquest sentit, el consistori valora positivament la tasca dels guardes.
7: Obrim ja el bloc cultural i comencem parlant de música i més concretament del tancament del festival Sonar amb les actuacions de The Prodigy, Namasenda i Who Made Who. El Sonar aquest any ha comptat amb uns 150.000 espectadors en una edició marcada, això sí, pel canvi de direcció i també pel canvi d'ubicació que ha desplaçat l'activitat al recinte de Fira Gran Via.
9: La banda sonora que escoltem de fons és la del grup Boys Noise, un dels encarregats de tancar el festival. Aquesta 33a edició del festival ha comptat amb una programació amb més d'un centenar d'actuacions, entre les quals han destacat noms com el raper londinenc Skepta, la sessió de Charlotte de Witte, la proposta del neerlandès Rainier Zonneveld o el show audiovisual de Daito Manabe, que, o també el directe de Cabaret Voltaire o el projecte d'improvisació en format 360 Stour Life, protagonitzat per Speedy G.
7: Seguim parlant de música, ja que aquesta ha pres aquest dissabte la plaça Vella de Terrassa amb una jornada de piano lliure oberta a tota la ciutadania.
9: Coincidint amb el Dia Internacional de la Música, petits i grans han pogut seure davant del teclat i convertir l'espai públic en un gran escenari musical gràcies a una iniciativa impulsada amb la col·laboració del concurs Maria Canals. Des de Ràdio Municipal de Terrassa, Dana Bombardó.
22: Amb motiu del Dia Internacional de la Música, aquest dissabte, dia 21, la plaça Vella s'ha convertit en un gran escenari obert gràcies a una jornada de piano lliure que ha convidat a tothom a participar-hi.
23: Perquè el jovent i tothom, qui vulgui, s'acosti més a la música i pugui gaudir o aprendre si són més joves o el que sigui. Però és, la fita és perquè es familiaritzin amb la música i en particular amb el piano.
22: La proposta ha sigut possible gràcies a la col·laboració amb el concurs internacional de piano Maria Canals. Amb una trajectòria de 70 anys, és conegut precisament per acostar aquest instrument a la ciutadania a través dels seus pianos de carrer. Des de les 10 del matí fins a 7:45 del vespre, qualsevol persona ha pogut seure davant del piano i improvisar una melodia o gaudir d'actuacions espontànies. Però també hem tingut el plaer d'escoltar grans professionals. Una jornada per escoltar, interpretar i compartir música en un espai obert que, per unes hores, converteix Terrassa en una gran sala de concerts a l'aire lliure.
7: I encara un apunt més en clau musical, en aquest cas, a les Terres de l'Ebre.
9: Amposta ha acollit la celebració del Dia Mundial de la Música, que, com us dèiem, és el dia d'avui, una cita que enguany ha servit per homenatjar els 110 anys de la Lira Ampostina i el 45è aniversari de la Federació Catalana de Societats Musicals. Des de 21 Ebre, Alberto Calatayud.
24: Amposta ha esdevingut l'epicentre de la celebració del Dia Mundial de la Música a les Terres de l'Ebre. L'acte ha servit per commemorar els 110 anys de la Lira Ampostina i el 45è aniversari de la Federació Catalana de Societats Musicals, una entitat que va fer la seva primera assemblea històrica precisament a la capital del Montsià. El director dels Serveis Territorials de Cultura, Manel Zahera, ha destacat la importància d'aquest dia.
25: I ves un dia
2: per a mostrar la tradició musical que hi ha als territoris de la Unió Europea. En el cas de Terres de l'Ebre, el territori on estem és un territori de bandes, és un terra de bandes, i una celebració com així, doncs, és lògic que se li doni importància a concerts de bandes de música.
24: La celebració continuarà el diumenge 28 de juny a l'Auditori de Barcelona, on la Lira Ampostina i la banda de Benissanet actuaran al Festival de Bandes.
7: Són les 2:51, moment de parlar d'esports.
8: Notícies en xarxa. Esports.
7: Comencem parlant de bàsquet, en aquest cas de la derrota contundent del Barça al segon partit de la final de la Lliga CB davant del València Bàsquet per 102-75.
9: Els blaugranes no van tenir opcions en pràcticament cap moment del partit, exceptuant la reacció del segon quart per arribar al descans amb un desavantatge de 7 punts, 45-38. Però després del descans, el partit no va tenir cap història davant la superioritat dels locals, que no van aixecar el peu de l'accelerador. Un fet que sí que van fer els de Xavi Pasqual i que van acabar desembocant en la diferència final de 27 punts. La sèrie, doncs, queda igualada a 1 i es trasllada ara al Palau Blaugrana amb el tercer partit demà dilluns.
7: Seguim parlant d'esports, en aquest cas canviem d'esport, precisament parlem de futbol, perquè al Mundial aquesta tarda la selecció espanyola disputa el segon partit de la fase de grups.
9: Després de l'ensopegada a l'estrena davant el combinat de Cap Verd, avui el rival és l'Aràbia Saudita, a priori també assequible, a partir de les 6 de la tarda. Els de Luis de la Fuente no es poden permetre un altre resultat que no sigui la victòria, ja que en cas de no acabar com a primers de grup, el rival més probable als setzens de final seria l'Argentina de Leo Messi, actual defensora del títol.
7: Seguim parlant de futbol, en aquest cas de celebracions, ja que ahir el Sabadell va omplir els carrers de la ciutat per celebrar el seu ascens amb l'afició en el que és la tornada de l'equip a la segona divisió.
9: La tarda va acabar al balcó de l'Ajuntament amb un públic entregat i parlament de gairebé tots els protagonistes. Escoltem l'entrenador Ferran Costa i els jugadors Albert Urriols i José Ortega.
3: Sabeu una cosa? Som collonuts. Tots. I durant un temps us han fet creure que no ho éreu tant. I aquest equip ha fet el treball d'escoltar la lletra de l'himne, de sentir-la i de trencar-se la cara a cada partit. I quan vosaltres no ho veieu, perquè has rebentat, entrenat, i els cabrons han aguantat.
4: Què passa, Raquinà? Hem anat per tot Espanya i a cada racó, a cada estadi, dimecres, diumenge, fos el dia que fos, sempre hi havia una emblaquinada. Aquest equip, em sembla que l'any que ve la segona divisió es farà disfrutar.
5: No té paraules. Nosaltres hem fet el que hem pogut, ens han exprimit el míster el més que ha pogut, i nosaltres el que hem pogut fer, i la veritat que vosaltres heu sigut un punt clau. Aquests dos partits en casa heu sigut clau. O sigui, jo no he vist un camp així. La veritat que gràcies. Gràcies de veritat.
7: I d'unes celebracions en anem a una altra pel que fa a l'esport femení, en aquest cas el Vila-sana, que va celebrar el seu primer títol de Lliga, de l'hoquei Lliga femenina. Amb una població, com diem, de menys de 1.000 habitants, aquest municipi del Pla d'Urgell ha entrat a la història de l'hoquei patins català i nacional, i és que la Rua també es va celebrar ahir pels carrers de la població. Escoltem ara les jugadores Maria Porta, Aina Florença i Elsa Salvanyà.
6: Molt especial, és l'última, però és a casa amb la meva gent, i al final crec que, com he dit al llarg d'aquests dies, que ha sigut una manera molt bonica d'acabar. Portar-ho bé i al final, doncs, feliç, molt feliç, per tancar aquesta etapa tan bonica, doncs, amb un títol, i el de la Lliga, que és un títol que em faltava.
25: Bé, jo crec que les tres ens hem adaptat molt bé, que sí que és cert que és el nostre primer any i que al principi potser va costar una mica, perquè al final tot són adaptacions, però que crec que les tres estem molt contentes, que al final la gent ens ha acollit molt bé i que hem tingut la sort de poder guanyar dos títols i acabar així.
26: És un poble que sent, no?, també els colors d'aquest club, i la veritat que és molt maco veure-ho des de dins i sentir-ho.
7: I acabem amb una darrera hora de futbol, en aquest cas el play-off d'ascens de la segona federació, el club de futbol Badalona, que havia de remuntar un 3-0 advers davant del Compostela. El partit de tornada, com diem, en un partit que ha acabat fa només uns minuts i que ha acabat amb la victòria insuficient de l'equip català per 2-0. D'aquesta manera, l'equip que ascendeix és el conjunt gallec i el Badalona jugarà la temporada vinent també a la tercera federació. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre a la producció el servei d'informatius de la xarxa i als micròfons qui us ha parlat, Adrià Jurado, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: La Ràdio Nostàlgia, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Recorda, embaladradio@gmail.com.
2: Una vegada més i a través de les ones anem al vostre encontre per disfrutar de la música de l'ahir, d'aquella Ràdio Nostàlgia, recordant la música i la ràdio que vam viure en temps passats. En tots vosaltres avui us portem una petita endivinalla.
1: Amb l'enyorança que ens desperta el passat, recordem en il·lusió la ràdio que vàrem viure.

Nosaltres d'endivinar, doncs, quelcom important com és la veu que ens està cantant. Doncs molt bé, avui us presentem, començarem al revés, us direm el personatge i vosaltres mateixos, doncs, això endivineu. El primer tema que us posarem és un tema que interpreta la Maria de los Ángeles de las Heras Ortiz i s'anomena així, Vestida de Blanco.

Bueno, estem segurs que ja l'heu conegut, no? És la Maria de Los Ángeles de las Heras Ortiz, que va néixer a Madrid un 4 d'octubre de l'any 1944, concretament a Torrelodones. I és coneguda pel nom artístic de Maria de Los Ángeles de las Heras Ortiz. Aquest és el nom verdader. L'altre, doncs, és l'endivinalla que us han tingut preparada. Diu que va ser actriu, cantant, espanyola. Es considera com la reina de les ranxeres. I és una de les dones de parla hispana que més ventes en la indústria discogràfica ha aconseguit. Un any abans de la seva mort, ja que va morir el 2005, va rebre el Grammy Latino a l'excel·lència musical. Quasi ja no fa falta res més. Bueno, us hi posarem una altra cançoneta, eh? Presenti així una mica de dificultat. Per dir-ho d'alguna forma, si nos dejan...

No feu creure que encara no coneixeu de la veu i el personatge que es tracta. Mira, per fer-ho més fàcil us direm que va triomfar a Mèxic, Maria de los Ángeles de la Gera Ortiz, i li van posar l'Espanyola más mexicana, la Reina de las Rancheras, la Senyora de la Canción, la Consentida i Marieta. Què més voleu saber? Doncs mira, us posem un altre tema perquè sapigueu de qui es tracta i us ho diguem, ja no us podem aguantar més.

Ara sí que ja no ho podem aguantar més. Es tracta, escolteu bé, de la Maria de los Ángeles de las Heras Ortiz, que va néixer, sí, home, va néixer a Madrid l'any 1944, el 4 d'octubre, a Torrelodones, concretament, coneguda pel seu nom artístic de Rocío Dúrcal. Va ser una gran actriu i cantant espanyola. I continuem endavant, ja descobrint més coses del seu passat, com així també dels seus èxits professionals que es compten per centenars. Va cantar també en conjunt amb altres artistes, com va ser conjuntament en Diango, La Hora de la Dios, a duet.

0: Però, com diríem una expressió, molt de casa nostra no tot van ser roses i violes. Va començar la seva carrera artística participant en diversos festivals i concursos de la ràdio. Als 15 anys d'edat, l'any 1959, participà en un espai televisiu que els més joves en edat no recordareu com tots, aquell primer aplauso que s'emitia per Televisió Espanyola, esclar, l'única que teníem en aquella època. En aquell moment, doncs, el seu representant artístic, cantar-la com el nom que us hem dit, us hem repetit tantes vegades, María de los Ángeles de las Heras Ortiz, doncs no era gaire adequat per llançar-la a l'estrellat. A l'estrellat de la fama, clar està. I així que, com que el seu avi, el que estava molt lligada i deia Rocío, doncs es va posar el nom de Rocío. Però també aquest nom, doncs, era molt curt, i per buscar el segon cognom, doncs va agafar un mapa d'Espanya i va, en el dit, va assenyalar un poble en els ulls tancats i va sortir el poble de Dúrcal, que el poble de Dúrcal és un poble de la província de Granada, en què li tenen dedicada una plaça i un carrer i no sé quantes coses més. Bueno, i continuem després d'aquesta vida, d'aquestes anècdotes que a poc us estem deixant aquí a través de la teva sintonia. Continuem gaudint de la música de Rocío Dúrcal.
1: La Ràdio Nostàlgia, un programa de Joaquim Pijoan.
0: Un dels temes possiblement que va agradar molt i molt i molt i molt va ser aquell Me gustas mucho, no? Que sí, rancheras, doncs, rancheras per un tubo.

Vivint en el mateix barri, i això va ser que tingués una gran amistat amb la Rocío Jurado i en el mateix Rafael, i es trobaven, doncs, en els concursos de les emissores de ràdio. En aquella època, doncs, en les emissores de ràdio que patrocinaven aquests concursos, el premi normalment que lluitaven era per 200 pessetes d'aquella època, una graciosa, una botella de graciosa del patrocinador, i segons fos dona o home, un parell de mitges o un parell de mitjons. Tengo 17 anys. La veu canvia bastant.

0: Amb l'enyorança que ens desperta el passat, recordem amb il·lusió la ràdio que vàrem viure.
1: I apropant-nos al final de la participació d'aquesta veu en el nostre programa, gaudirem dos temes. En primer lloc, com han passat els anys, Rocío Dúrcal.

0: La Ràdio Nostàlgia, un programa de Joaquim Pijoan.
1: I ja per finalitzar la participació de Rocío Dúrcal en el nostre programa, doncs escoltarem un dels seus últims èxits que va cantar conjuntament amb Juan Gabriel, Qué bonito es Santa Fe.

0: I deixant ja enrere la participació de Rocío Dúrcal aquí en el nostre programa, continuem gaudint d'aquests vells vinils de la nostra Ràdio Nostàlgia.
1: Un programa de Joaquim Pijoan.
2: Recorda, embaladradio@gmail.com.
0: I continuem la segona part del nostre programa i ho fem en veus italianes. Luciano Tajoli, Aldila.

Amb l'enyorança que ens desperta el passat, recordem en il·lusió la ràdio que vàrem viure. I aquí, a través de la teva sintonia i a la sintonia d'aquells vells vinils, anem a la veu de Demi Russos, Morir al lado de mi amor.

Gaudint de la música de l'ahir aquí, a través de la teua sintonia, recordant aquells vells vinils, aquells vells cantants ja, actualment, i com no, també aquelles velles cançons. Tot era vell, com aquest Mil Ríos, Roc de la Càrcel. Doncs anem a gaudir de Mil Ríos, el roquero.

0: La Ràdio Nostàlgia, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Amics, amigues, fins aquí el nostre programa. Us deixem en el Bano i Romina Power i la seva felicitat. I per vosaltres, desitjant-vos que sigueu molt i molt feliços, ens escoltem el proper programa. Adéu-siau.

0: Maria Jurado.
1: Avui, a la història del High Energy, la protagonista serà la Viola Wills. I després, la resta del programa, escoltarem Italo, Funky, House. I és que quan arriben les calors, un té ganes de sortir a ballar. Benvinguts i benvingudes a la història del High Energy.

Michael Owens va néixer el 30 de desembre de 1939 al districte de Watts, a Los Angeles. La seva entrada en el món professional no fou un camí fàcil. Es va casar sent un adolescent i ja era mare de 6 fills abans de fer els 21 anys.

El descobriment de Biela Wills va ser el 1965. Fou descoberta pel gegant del soul, el Barry White, qui la va contractar pel seu segell Bronco Records. I li va suggerir escurçar el seu cognom de Quesada Lyons per utilitzar el nom artístic de Biela Wills.

La seva carrera en solitari va enlairar-se després quan es va traslladar a Londres. El 1979 va aconseguir el seu primer gran èxit internacional amb una enèrgica versió en clau disco de Gonna Get Along With You Now que hem escoltat al començament. A partir d'aquí es va convertir en una fixa de les llistes de ball britàniques i americanes i en una icona dels clubs de la comunitat LGBT+.

i el Will va destacar especialment per la seva increïble habilitat per agafar clàssics del pop, el folk, els estàndards americans i transformar-los en autèntics himnes trencapistes amb un ritme a tempo arrollador.

Benvinguts i benvingudes a una nova edició de Hot Dance 80. Aquesta és la darrera producció que han fet conjuntament l'Ian Ross i el Fancy. Això és Angel in the Dark, amb l'Àngel a la foscor. Recorda, si

o darrere de Lian Ross i Fancy. Angel in the Dark. I de l'Italo anem a escoltar una versió d'una balada, perquè Chicago fan balades. En aquesta ocasió escoltarem una versió màquina de DJ Baruc i DJ Balmes. Això és el teu programa, això és Hot Dance 80.

una balada convertida en un tema màquina. Una versió feta al juliol del 26. DJ Baruch, DJ Valius, Hold Me Now. Com hem dit, una cançó original de Chicago.

Hot Dance 80 sempre hem recomanat la secció de lents. I és que els que ara són baby booms, quan anàvem a la discoteca, sobretot els diumenges a la tarda, hi havia 30 minuts en què el DJ punxava lents. Anaves al darrere de les noies i li demanaves, vols ballar? La majoria de vegades estaven fent el cubat a la barra o parlant amb el DJ. Estàs sintonitzant Hot Dance 80, el teu programa dance de dècades anteriors, en el que et punxem això, música de dècades anteriors, però també et presentem novetats.

ens anem cap al Vallès Oriental, cap a Cardedeu. Bé, és allà, ens arriba.

0: tema actual. Tirem dècades enrere. Ens anem al 1978. Aquell any ens arribava aquest himne de la Didi Jackson.
1: I am your automatic lover. Automatic lover. I am your automatic lover.

Automatic Lover. Aquí ja que funcionava el vocoder, tenien d'arribar els Kraftwerk, tenia d'arribar la Cher. Estem parlant del 78. I seguim als 70, però en lloc d'escoltar avui la versió original de Pino Danjo, escoltarem la versió que va fer de Macual Idea el Francesco Napoli.

Estàs sintonitzant Hot Dance 80, el teu programa dance de dècades anteriors. Ara que et punxem música dels 70s, 80s i quelcom dels 90s.

0: Aquesta és una versió de la cançó original de Gil Scott Heron, The Bottle, l'ampolla.
1: The song is called The Bottle.

quan una cançó és bona, realment tant fa de l'any que sigui, perquè altres intèrprets fan versions.

Recorda, si et vols posar en contacte amb nosaltres, ho pots fer mitjançant el correu electrònic hotdance80.oficial@gmail.com o mitjançant el WhatsApp 626-440-111. I si vols, doncs ens trobaràs a les xarxes socials. I és que quan va començar Hot Dance 80, la xarxa social que funcionava era el Facebook, però després han sortit d'altres. Anem a escoltar una formació que el primer cop que els vaig escoltar, ho vaig escoltar amb cinta de casset.

Al tenir un germà 10 anys i mig més gran que jo, a casa me'n passava música com Bob Dylan, Cat Stevens, Serrat, en Llach. Però la primera cinta de casset que vaig comprar va ser aquesta, dels Bee Gees. I mira que vaig arribar a tenir cintes de casset dels Bee Gees, però després amb un company de l'institut vàrem fer intercanvi de cintes. Ja li vaig passar aquesta dels Bee Gees, que la tenia repetida, i ell em va passar una cinta que es diu Say Chic. Aquesta va ser la primera cançó funk que vaig escoltar. Després un s'ha convertit en negre, com diuen Mike Platinas.

I aquesta no és la cançó més comercial de Chic, però va ser la primera que vaig escoltar. Aquesta sí, aquesta ja la coneix tothom, eh, que sí?

Seguim endavant aquesta edició de Hot Dance 80. Ara escoltarem un remix que va fer en Ben Libran d'una cançó dels Tavares que s'anomenen Heaven Must Be an Angel.

acabaven més i en Angel, un remix fet pel DJ holandès, ara Lizzie neerlandesos, però que viu a Canadà ja fa anys. O sigui que des de Canadà seguim Amèrica, però ens anem cap a l'Amèrica Llatina ara, de la mà de Hanomix amb This is the Beginning.

producció d'HDMR, des de la producció Susi Bautista Navarro, des de la coordinació en Barbarroja Show, i aquí dirigint, editant i presentant, Josep Maria Jurado i Escobar.

You don't know how love... El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

Neon Bobby McGee de Chris Christopherson, que hem escoltat en la veu d'en Thomas Paul Sillabeef, nascut amb aquest nom però conegut com Sleepy LaBeef. Avui obre ell el nostre programa del Club del Country amb aquesta nova edició que esperem que sigui també, com no, del vostre agrat. Un nou espai del Club del Country, edició 2034, que hem decidit començar Em record d'un personatge conegudíssim, una llegenda del rockabilly, el country i el blues, conegut per la seva potent veu de baríton i la seva impressionant alçada de gairebé 2 metres. Sleepy, adormissat en anglès, no perquè estigués cansat, sinó per als seus ulls a parpelles caigudes i un ull gandul que tenia des de ben petit. Nascut a Arkansas, va començar la seva carrera cantant música gospel a Houston i després va editar el seu primer senzill el 1957. Des d'aleshores va ser una figura de culte, especialment a Europa i també a Catalunya, on encara es recorden els seus concerts dels anys 90. Avui hem escoltat aquest tema que ha obert el nostre espai, Me and Bobby McGee, però també l'escoltarem amb un clàssic, Mule Train, i amb el Roll Over Beethoven.

una època en la qual ens visitaven llegendes, però al mateix temps també descobríem nous valors, que ara, òbviament, qui els hi diu nous valors en tota la carrera que han fet? Com, per exemple, recordeu quan en un concert a Madrid se'ns va presentar una vegada la Trisha Yearwood, al costat d'altres grans artistes, però és que la Trisha feia poc que havia aconseguit el seu primer èxit. Aquest song, Remembers When, va ser una de les seves cançons més especials.

This Song Remembers When, Trisha Yearwood. Era quan les discogràfiques d'aquí varen descobrir la música country, la popularitat que això representava, però la veritat és que també varen decidir, igual que passar, a canviar-li el nom. No es deia country, es deia nova música americana. I així varen titular una sèrie de compactes de promoció, que també es venien, que es deien New American Music en diferents volums. Aquest va ser el número 1, que contenia cançons de Trisha Yearwood, Damon Harris, Reba McEntire, Marty Stewart, Vince Gill, Tracy Byrd i molts d'altres. Com per exemple els Mavericks, amb aquest What a Crying Shame.

What a crying shame amb els Mavericks, recordant una època ja passada, igual que farem ara, però una mica més moderna, amb música tradicional que ens aportaven els Acoustic Endeavors, un reconegut grup de música bluegrass i de música d'arrels, fundat originalment l'any 1992 a Johnsburg, a l'estat de Tennessee, un estil tradicional profundament lligat a les muntanyes Apalatxes, interpretant principalment cançons originals compostes pels seus propis membres, com les dues que escoltarem, que eren compostes pel vocalista principal, baixista i mandolinista de la formació, Warren Amberson. Al seu costat destaca la guitarra i les veus de la Kelly Green. Escoltem doncs els Acoustic Endeavors amb aquesta cançó que he triat de l'àlbum, una peça anomenada It Can't Be Right, i després en la primera, Els Turons de Casa, Hills of Home. Això pertany a un àlbum que varen editar concretament l'any 2005, On a Farm. Well,

acapari la música country en totes les seves variants i subestils, com per exemple aquest preciós rimes d'Acoustic Endeavors amb aquest bluegrass que ens aportaven, o per exemple que no pari tampoc el de Franklin Riders, agrupació musical popular sobretot amb el general country, també amb el tema del gospel. Ofereixen bones versions de temes clàssics i espirituals, però a més de bon country, com ho fa ara mateix amb aquesta peça que es diu A Little More Country Than That. És una versió d'un tema clàssic que podem trobar amb el seu àlbum de 2021, Under the Rock.

The Flaming Riders versionen aquest tema preciós d'Easton Corbin, que ens va portar aquest tema el 2010 i que va ser un extraordinari èxit. Una cançó però escrita per Joy i Rory, Rory Fick, en Wynn Barvel i Don Poitras, que van enregistrar, com hem dit, l'Easton Corbin. A més d'aquesta cançó, amb aquest àlbum de The Flaming Riders, hi ha una col·laboració que volem escoltar al costat de Jerry Kelly, la cançó Be My Lover, Be My Friend.

0: Dos èxits per recordar les llistes de música country 2004 amb la cançó que ens aportava en George Strait, aquesta peça magnífica en tant de ritme, Honk If You Honky Tonk, o una del 1979. Anem enrere amb el temps per escoltar Jerry Naylor. Aquest intèrpret ens aportarà aquest tema anomenat She Wears It Well, un artista de country i de rock and roll, i a més també company, si ho podem dir així, de tasques radiofòniques. Ens va deixar, per desgràcia, el passat 2019.
1: Well, I'm hurting every place I can hurt. Down and out and feeling lower than dirt. Worn and torn is the patch on my shirt. It's losing its thread.

deixem estar el passat. En el programa d'avui anem al present per escoltar aquesta jove vocalista anomenada Emily Nenni, una cantautora i artista honky-tonk originària de l'àrea de la badia de San Francisco, a Califòrnia, establerta a Nashville, Tennessee, amb una música que és una combinació autèntica de country tradicional dels anys 60 i 70 amb influències que van, òbviament, des del soul, del sud, fins al rock clàssic i la música de gent com Muscle Shoals, per exemple. Escoltem una de les cançons del seu quart àlbum d'estudi, la que li dóna nom, es diu Moving Shoes.

Aquest quart àlbum d'estudi, aquest Moving Shoes, va ser publicat a través de New West Records, enregistrat a la ciutat de Memphis. També us podríem recomanar els seus àlbums, per exemple, Hell of a Woman del 2018 o l'EP anomenat Drive and Cry. Escoltem les seves cançons. Una altra de les peces destacades d'aquest àlbum, o almenys que a mi m'ha agradat prou, és aquesta, que porta el nom

Haig de dir que aquest disc és un dels que més m'ha impressionat en els darrers temps, o dels darrers en rebut. Sunshine State, en disc publicat el 2026 a càrrec de McCoy Moore, del qual acabem d'escoltar aquesta cançó anomenada Something to You, un àlbum produït per Will Bundy i que és el seu àlbum d'estudi, el primer d'aquest artista de Lakeland, Florida, establert com tants d'altres a Nashville, i que només té 23 anys d'edat. Una veu greu, una veu de baríton i amb un toc de nostàlgia del principis dels anys 2000 amb les seves cançons. Temes com aquest, Praying for Me, és McCoy Moore.

disc que va veure la llum el 22 de maig de 2026 a través de Sony Music Nashville, la qual cosa ja és important. Un tema que destaca per portar una gran energia és el In Here Out There, que l'obra, i a més amb la col·laboració amb aquesta cançó d'en Cole Swindell.

siau i moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una setmana més al Club del Country. How Beautiful Heaven Must Be, 1966, és una cançó dels Stanley Brothers. Fins la propera.

Una setmana més us trobeu a la sintonia de MusicCat amb Joan Antoni Blanco i la col·laboració del periodista musical Jordi Sugranyes amb el seu concert desconfinat.

0: l'any 1999, el grup El Disop, amb el tema Jo no sóc polac, sóc català, confirmava que l'idioma no era una barrera per al hip-hop. En dues dècades, grups com Adversari, Zoo o Pupiles han demostrat que es pot congregar un públic ampli fent rap en català i que les etiquetes de gènere no compten. I és per això, i per molt més, que el Musicat d'avui està dedicat al rap. Comença Musicat.
1: Guillem Brown i Guillem Tell, la caputxeta vermelleta, el llop feroz.

0: jo me n'adono.
1: Comencem el Musicat d'avui dedicat al rap català. Era l'any 1999, quan l'escena del hip-hop es va veure sorpresa per la irrupció del grup El Dissop, que es va presentar amb un tema que s'anomenava Jo no sóc polac, sóc català, un tema rimat en català i que era el primer rap en aquest idioma que transcendia i tenia cert èxit. Aquella cançó contenia una lletra molt equilibrada i intel·ligent que de molestar algú pogué haver estat els nacionalistes. El Dissop reivindicava la condició d'emigrant a Catalunya i el respecte per la diversitat. Tot i això, en aquelles terres la cançó va ser ben acceptada, va gaudir de notable èxit i li va donar opció d'arribar a mitjans impensables en aquell moment per al nostre hip-hop. Escoltem aquest tema, grup El Dissop. Jo no sóc polac, sóc català.
2: Nois, m'enteneu? No sóc polac, no. Sí, sí, no.

0: sí, ah.
1: Bé, i continuem amb el musicat d'avui, que està dedicat al rock en català. Ara li donem torn a un grup que s'anomenava Adversaris, que va ser un grup de música de rap que va ser pioner i més influent del hip-hop en català. La formació es va caracteritzar al llarg de la seva trajectòria pel seu marcat missatge polític, anticapitalista, crític i combatiu. El grup va estar compost per tres integrants amb un ampli recorregut a l'escena musical alternativa de Catalunya. Sun Sistema, Joan Riera, DJ Singular, el DJ oficial encarregat de les bases, els plats i els directes. Escoltem un dels seus temes que els caracteritza. Adversaris.
2: Us estimem molt a totes i tots. Gràcies per venir.

0: Esteu escoltant Musicat, avui dedicat al rap català.
1: Sentiràs que pots fer el que vulguis, llavors te lloraràs, Gretel, i somiant a la teu hatxa, llançaràs molles de fa, pensant en quan tornis.
0: Continuem el Musicat dedicat al rap. Ara, el grup Zoo, que va ser un aclamat col·lectiu musical originari de Gandia, de València. El grup va revolucionar el panorama musical cantant principalment en valencià. Barrejaven amb maestria el rap amb el techno, el breakbeat, rock i l'ska. Van ser complementats en lletres de profund contingut polític i social. Després d'una dècada de molt èxit, la banda va anunciar la seva dissolució i es va despedir definitivament dels escenaris a mitjans del 2024. Zoo.

Senyor Oca és un reconegut grup de Barcelona de música urbana que s'ha consolidat com un dels grans referents del denominat rap de la terra. Liderat per Sergi Sala, el projecte va néixer a l'any 2012 i destaca per un estil que fusiona les arrels del hip-hop amb potents influències de la música electrònica anglesa, evolucionant cap al drum bass, al dub i al dubstep. Les seves lletres combinen una forta crítica social en el cultiu del món intern i la reflexió, donant lloc a directes molt enèrgics idealitzats per el ball i la festa. El grup està compost per Sergi Sala, principal del projecte, Ferran Sabater, veus i acompanyament, Albert Galeote, digi oficial encarregat de les bases, Miqui Grau, a la bateria, que porta contundència orgànica, i Quim Siva, secció de vents que suma dinamisme al directe. Senyor Oca.

El Nota és un altre nom clàssic del rap de la terra amb missatge social. És un projecte musical de rap en català que va estar liderat pel raper Xavier Vicente, originari de Cornellà de Llobregat. El grup va ser format en format trio i va ser una de les bandes pioneres en popularitzar el hip-hop cantant íntegrament en català a finals de la dècada del 2000. El grup destaca per les seves lletres d'alt contingut polític i social lligades a la cultura urbana i de barri. Es van convertir en el primer grup de hip-hop en ganar el prestigiós concurs de maquetes de Catalunya, Sona Nou. Gràcies al premi, van publicar el 2009 el seu primer disc oficial d'estudi titulat Anem a fer-ho fàcil, sota el segell discogràfic Propaganda pel Fet.

Valtònic és el nom artístic de Josep Miquel Arenas Beltrán. És un raper nascut a Sa Pobla, a Mallorca. És conegut internacionalment a causa de la intensa batalla jurídica i política que va envoltar la condemna per les lletres de les seves cançons. Es defineix com a independentista, anticapitalista i republicà, de forma explícita la crítica a la monarquia espanyola, al capitalisme i a les institucions de l'Estat, els referents més mediàtics en el debat sobre els límits de la llibertat d'expressió a Espanya. L'Audiència Nacional el va condemnar 3 anys i mig de presó per delictes d'enaltiment del terrorisme, calúmnies i injúries greus a la corona i amenaces per les lletres de diversos dels seus temes. Un dia abans que expirés el termini per entrar voluntàriament a la presó, va fugir a Brussel·les. L'Estat espanyol va emetre diverses euroordres d'extradició que la justícia belga va rebutjar sistemàticament, argumentant que el delicte d'injúries a la corona no equivalia a res punible sobre les seves lleis de llibertat d'expressió. En tornar, va acceptar una pena menor de 2 anys de presó, sense entrar a presó, després d'un acord de conformitat per les amenaces proferides en un concert del 2018 contra la Guàrdia Civil, evitant així tornar a l'exili. Valtònic.

que et queixes. Agafar aire és necessari, apreten i no queda gaire aire en aquest terrari. Pati Gavi, casa, treball, presoners involuntaris del seu espai.

que et queixes. Agafar aire és necessari, apreten i no queda gaire aire en aquest terrari. Pati Gavi, casa treball, presoners involuntaris del seu espai.

I com no, en el Musicat d'avui dedicat al rap català no podia faltar l'Ildami, que és el nom artístic de Damià Rodríguez Vila. És un reconegut raper i cantant de trap i música urbana en català. Va néixer a Terrassa el 22 de maig de 1994. Destaca per ser el principal precursor i referent de la música urbana cantada en català, allunyant-se dels clixés foscos del gènere per oferir missatges positius i irònics. A més de la seva faceta musical, és graduat en enginyeria de disseny industrial. Va lograr normalitzar l'ús del català en la música urbana orientada al públic jove. La seva música fusiona el rap i el trap en tints de pop electrònic, funk, soul i elements tradicionals. Ha guanyat el Premi Cerverí a la millor lletra i múltiples premis en The Rock al millor artista de hip-hop. Ha guanyat popularitat massiva participant en programes de televisió autonòmica catalana a la 3CAT com Eufòria, Zenit i el seu propi espai Cute.

0: I fins aquí hem arribat amb el musicat dedicat al rap català. Ara donem pas a la secció de Jordi Sugranyes amb el seu concert desconfinat. Endavant, Jordi.
1: Hola, bon dia. Us parla el Jordi Sugranyes, edició número 198 dels concerts desconfinats, aquí a la desena temporada del musicat. Parlem de les actuacions musicals presencials que es van organitzar durant l'any 2021, una vegada s'havia acabat el confinament domiciliari amb una legislació amb restriccions. A la sala Antiga Fàbrica d'Am de Barcelona, el 15 de juny de 2021, es va celebrar el quart concert preliminar del 21è concurs Sona Nou. Hi van actuar Rocco Banana, Micro Gomes, Dan Peralbo i La Fera. Escoltarem a La Fera. Feia poques setmanes havia finalitzat un toc de queda i també havia finalitzat un estat d'alarma. Calia seure en seients separats i dur posada una mascareta. Faltava poc per posar fi a l'obligatorietat de dur mascareta en exteriors a un metre i mig de distància.

0: I fins aquí la secció de concerts desconfinats. Us ha parlat el Jordi Sugranyes. Fins la setmana que ve.
1: Moltes gràcies, Jordi. Fins la setmana que ve amb un altre dels teus concerts desconfinats. I ara sí, ara ja ens està entrant la nostra sintonia final, com sempre. Macaco i la seva República de la Tramuntana.

0: disminuir.
1: Això ha estat una altra edició de Musicat amb Joan Antoni Blanco i la col·laboració de Jordi Sugranyes. El Musicat d'avui ha estat dedicat al rap català.
2: Ella, festa de bojos, tu quasi germana, pels que som d'aquí d'allà, del mar i la muntanya. Per tots els...
1: I ja sabeu, escolteu la ràdio, escolteu música, perquè la música és cultura i la cultura es dona llibertat.

0: Ei, family, com estem? Ja hi tornem, com sempre, com cada setmana, fidels a la cita. Des d'aquí, des de l'estudi número 1 de Vilafant FM, amb tot preparat per repassar la llista del Top 30. Com sempre, la millor música del moment, la música que s'escolta ara mateix, la música que s'acompanyarà aquest estiu. Sí, sí, estiu, perquè ja el tenim a sobre. No vegis com crema. I com sempre, qui us parla, que estarem vosaltres, en Lluís Guerrero. Molt benvinguts. I comencem, com de costum, amb les novetats de la setmana.
1: Novetats de la setmana.
0: Primera novetat, aquesta la coneixes perquè sona fantàstica. Bebe Rocha, David Guetta, Sad Girls.

Sona fantàstica, sona molt bé aquesta novetat de David Guetta i la Pepe Rocha. I més novetats, Romeo Santos i Prince Royce, Ai San Miguel.

Novetat a la llista, però menys vol entrar a formar part d'ella. Romeo Santos i Prince Royce, Ai San Miguel. I més novetats, la nova de la Bebe Rocha deixa pas a la nova de Hagel.

0: que surten fora de la llista.
1: Surten de la llista.
0: Dos que ens abandonen aquesta setmana. La primera, We Sound, el seu treball amb My Towers, West Call You of Your Drums. 5 estrelles. 16 setmanes de la llista, marxen des del 30.

0: Juan Magán, el seu track amb Omar Montes, Ayer la vi, des de la posició número 30, com dèiem, des del 27 la setmana passada, ocupant el lloc 30 de la llista, i ens acostem al 29.
1: Número 29.
0: Dimitri Vegas, Like Mike, Marlon, Konik i el seu Machina Time, una màquina de fer música que porta 15 setmanes fent-se acostat.

0: I continuem ara mateix amb Shakira i una novetat a la llista del Top 30.
1: Novetat a la llista.
2: Número 28.
0: Shakira, el seu treball amb Burna Boy, Die Die.

0: La cançó d'aquest Mundial de Futbol, Shakira, Burna Boy i el seu Dai Dai, com dèiem, entrant en llista al lloc número 28 aquí a la sintonia de la ràdio Vilafant FM.
1: Ràdio Vilafant, Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio, 107.3 FM.
2: Top 30 amb Lluís Guerrero.
3: Número 27.
0: Ja el tenim aquí. Tòpic i la Becky G amb el Sorry Papi.

0: Sorry, muy guapa petit, Tòpic i la Becky G amb aquesta proposta que sona directament des del lloc número 27, desena setmana en llista i baixant des del 18 aquesta setmana, eh?
1: Número 26.
0: La proposta també la coneixes i també baixa moltíssim aquesta setmana. És un treball que baixa des de la posició número 14 amb la seva cinquena setmana en llista.

0: El ritme el coneixes, la música la coneixes i aquest tractament te sona moltíssim, encara que aquesta setmana baixa en picat. Ens acostem un lloc més en l'aire. Ens anem fins al 25.
1: Número 25.
0: Aquesta comença a despegar i de mica en mica es va venir forat dintre el mercat de la música. Té un bon pilot de cançons que es mereixen la pena d'escoltar. Estem parlant d'Abraham Roxton, el seu Talking.

0: Així sona Avalon Rockstone amb el seu Jolkin, segona setmana a llista del Top 30, sonant directament a aquesta posició número 25, pujant des del 28.
1: Número 24.

0: Novetat a la llista, novetat de Kygo i Dan amb el seu Heaven of Your Mind, ocupant aquesta setmana lloc número 24, canya de cançó que deixa pas al nostre lloc número 23, que per cert, també és una canya.
1: Número 23.
0: Matoma Imma i el seu Dream of Loads.

0: La proposta, el ritme, la música de l'Eina amb el seu treball Dream of Love, que deixa pas a una que déu-n'hi-do la guerra que ha donat aquests darrers dies.
1: Número 22.
0: John Submit, Chainsmokers, el seu All the Time, ocupant aquesta setmana una posició número 22, tercera setmana que ens acompanyen.

0: Ah, sí, és com John Submit i Chainsmokers ens apropen al seu nou track a la llista del Top 30, el mateix que fa el lloc número 21.
1: Número 21.
0: Segona setmana que ens acompanya i segona setmana de Sabrina Carpenter amb Madonna, Bring Your Love.

0: Plou, plou, pala seca, Ryan Castro en companyia de Maluma feien acte de presència a la llista del top 30, ho feien al lloc número 20. I ens anem a l'exòtica, a Lorin.
1: Número 19.
0: El seu True Love.

0: Ho hem avisat. Lorin, el seu True Love, romàntica, des del lloc número 19. I si ens hi posem romàntics, aquesta ve al pèl.
1: Número 18.
0: Sopa de Cabra, el seu treball en companyia i la veu de Sue, Camins, Somnis i Sorpreses. Malauradament aquesta setmana cau des del 8, novena setmana a la llista.

0: fer sols.
1: La veu inconfundible de la Su, la música inconfundible de Sopa de Cabra i la cançó El que no la coneix no viu en aquest planeta. Camins, somnis i promeses sonen directament aquesta setmana a la posició número 18 de la llista del Top 30 Guia Vilafant FM.
2: Li posem ritme a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
3: Top 30 amb Lluís Guerrero.
4: Número 17.
1: Des del 17, la Becky G, el Can i el seu Marathon.

0: Quelcom diferent, Becky G, el cant i el seu marathon ocupant aquesta setmana un lloc res discret que està força bé i que ens acompanya amb bona música des del 17 de la llista. Cap al 16, un per sota de la meitat, amb My Towers.
1: Número 16.
0: Aquest fa molt poquet, és la seva segona setmana a la llista. Una a la mas.

0: Un any més, la proposta en ritme que arribava al lloc número 16 de My Towers, i ara mateix ens anem a fer una aventura d'aquelles de shopping en companyia d'Ozuna, sonant des de la meitat de la llista, des del lloc número 15, segona setmana en llista, al tanto, perquè la primera setmana va començar el 29 i ara ja es salta fins a la meitat. Déu-n'hi-do.
1: Número 15.
0: El Una Aventura.

0: Tú me tienes al límite de la locura. Ozuna, una aventura. Sonant des de la meitat de la llista, des del lloc número 15. Proposta que es porta dues setmanes fins a costat.
1: Ràdio Vilafant, Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio, 107.3 FM.
0: I pugem un lloc.
2: Número 14.
0: Ho fem amb Jay Wheeler i el seu De Lejitos.

0: De lejitos, la proposta de Jay Weller que deixa pas a Quevedo. Ho farà des del 13.
1: Número 13.
0: Esclar que sí, el seu Ni Borracho.

0: No me mudo ni borracho perquè estic borracho. És les paraules que ens ofereix aquest gran de la música actual, que és Quevedo. Sonant directament aquesta setmana, lloc número 13, 13 setmanes en llista, i també la setmana passada en el 13, o sigui, 13 de 13 del 13. Déu-n'hi-duret. I és el moment d'arribar a la dotzena, en el 12.
1: Número 12.
0: I ho fem en companyia de Gia.

0: Una a la vez, les paraules de Jeep Baldwin, que ens acompanyaven en companyia de Ryan Castro. I ens anem un lloc més enlaire, ja creuem la dotzena, ens deixem caure fins al lloc número 11.
1: Número 11.
0: I sona Afrojack, Sia i David Guetta, una de les bones importants de la setmana.

0: És que aquesta veu no es pot fingir, aquesta veu no es pot oblidar, és la veu de la Sia, la música de David Guetta i, com no, també el toc especial d'Afrojack. Awake Tonight, com deien, sonant directament en el lloc número 11, aquí, a Vilafant FM.
1: 107.3 FM, cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant, la teva ràdio.
2: Estàs escoltant Top 30 amb Lluís Guerrero.
3: Número 10.
0: Vinga, som-hi cap al 10. Que ganes de comerte. És la Maria Becerra que ens acompanya a aquesta posició i que la setmana passada també ocupava el lloc número 10.

0: Ens fa recordar un Come Cocos que tiene ganas de comerte. María Becerra. Des d'aquest lloc 10 del Top 30, aquí a Vilafant FM.
1: Número 9.
0: I continuem amb una veu també femenina, però aquesta vegada en anglès. Es tracta del Demi Lovato. Low Rise Jeans.

0: Les paraules de Demi Lovato al seu Work, que sonen directament, com dèiem, aquesta setmana al lloc número 9.
1: Número 8.
0: Ai, el cor, la tendresa, el romanticisme. Loco por verte, Nicky Jam.

0: no ens en cansem de dir-ho, és romàntic, és tendre. Nicky Jam, Loco por Verte, va ser número de la llista, ara ja es troba en el 8 del top 30.
1: Número 7.
0: Coco, la seva segona setmana a la llista del top 30, amb aquesta 3, pujant des de l'11, Omar.

0: de fons, la platja, les onades, l'estiu, la calor, la sorra, els bitxos, els mosquits, tot forma part de l'estiu, i és clar que l'estiu ja el tenim ben bé sobre. Omar Kurz, el seu Coco, tercera setmana llista des del set de la Top 30.
1: Número 6.
0: Por un pendejo, Manuel Turizo.

0: Top 30 amb Lluís Guerrero.
1: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva ràdio. La teva ràdio.
2: Esclar que sí, sempre al teu costat, sempre amb la millor música, sempre aquí, des del 107.3 Megacicles. Ens acostem al lloc número 5.
3: Número 5.
2: I ho fem amb John Summit i el seu Chica 305 en companyia de Fate.

0: Kika 305, és clar que aquesta peça musical ve en companyia de John Smith i Fate i que aquesta setmana ocupa un bon lloc. 9 setmanes a la llista pujant des del 7 del top 30.
1: Número 4.
0: Tini i Ulises Bueno, dos amantes.

0: Dos amantes, Tini i Ulisses Bueno, amb aquesta interpretació que estan encapçalant el lloc número 4 de la llista. Cap al 3.
1: Número 3.
0: I aquesta que t'assembla. Forever Tugantel, Ñengo Flow, Omar Kurz, donant ritme a la nit i a la...

0: Ñengo Flow, Omar Kurz, Oliver Tugendhat. Estan pujant com l'escuma, eh? 9 setmanes a la llista, ja directa fins a aquesta posició número 3, la setmana passada en el 4.
1: Número 2.
0: Vinga, va, que la cosa està calentona i ara mateix ens anem a un lloc on s'ha d'estar de conya. La Graciosa. Ho fem en Quevedo i Elvis Crespo.

0: una sabrosa.
1: Tu imagines a la platja passant molta calor, però amb aquesta música, La Graciosa, Quevedo i Elvis Crespo, lloc número 2 de la llista, i arribem al nostre número 1. Número 1 del top 30, número 1 d'aquesta setmana.
2: Aquest és el número 1 de la setmana.
1: Sona com a capdavanter de la llista Shakira i Belé. Ara que la Shakira està de moda per ser la creadora de l'himne oficial d'aquesta Copa del Món de futbol.
3: Quiero vivir contigo algo nuevo.
1: Això és el seu antic track, Shakira i Belé, Algo Tú.

Shakira en companyia de Belé amb aquest número 1 de la llista Algo Tu. I ara que ja coneixem el nostre número 1, fem una ràpida repassada de les 10 primeres posicions de la llista. Des d'aquest lloc número 10, la música la posa Maria Becerra. Ho fa amb una cançó que déu-n'hi-do, que ganes de comerte. 10 setmanes a la llista, la setmana passada també en el lloc número 10. Des del 9, Demi Lovato, Lou Regins, 7 setmanes a la llista. Baixen una miqueta aquesta setmana, des de la posició número 2 fins a aquest número 8, Nicky Jam, Loco por Verte, porta 14 setmanes fent de costat. En 3 setmanes, pujant des de l'11, la nova peça del senyor Omar Kurz. Es tracta de Coco. Una que resisteix a baixar, va baixant de mica, mica, mica, mica, molt a poc. 17 setmanes a la llista, Manuel Turizo, Por un pendejo no se llora. Des del 5, John Submit i Fay, Chica 305. Tini i Ulises Bueno ens aporten el seu Dos Amantes. 9 setmanes a la llista. Repetint el lloc número 3, Forever Tugantel. Omar Kurz, Ñengo Flow. Pujant des del 5, en 5 setmanes de permanència, Elvis Crespo i Quevedo, La Graciosa. I amb 11 setmanes a la llista, directe cap al número 1 com un coet, Shakira i Belé, Algo Tu.

0: l'himne d'aquest Mundial de Futbol. El posa Shakira i Burnaboy, Dai Dai. Com dèiem, novetat en lloc número 28.
1: Número 24.
0: L'altra novetat, Heaven on Your Mind, Caigo. Caigo.

0: novetat a la llista des d'aquesta posició número 24. I de les novetats ens anem als que fan lo contrari, als que surten de la llista.
1: Surten de la llista.

amb aquesta proposta musical que ens acompanyava des de fa ja 18 setmanes. Marxa des del lloc número 21. L'altre que marxa, aquesta, 16 setmanes a la llista, marxa des del 30, 5 estrelles.

0: dues que ens abandonen i en tenim alguna altra novetat a punt de formar part de la llista. Les novetats de la setmana.
1: Novetats de la setmana.
0: Hagel, Moving to the Sun.

I amb això ho acabem per aquesta setmana, eh? Hem arribat a la cloenda, al final, perquè tot s'acaba. Recordar el nostre número 1 de la setmana és aquesta proposta de Shakira i Belé, algo tu. Tornem d'aquí 7 dies, és aquí des de Vilafant FM, amb la calor de veritat, i des del Top 30. Una forta encaixada de Lluís Guerrero. A passió, família!

Sona la Sandra de la nit, estarà la sintonia de Ràdio Vilafant FM en directe. Això és el Red Hot Blues, dues hores amb tota l'actualitat del blues nacional i també el blues internacional. Aquesta és la proposta que et fem tots els diumenges en viu i en directe.

0: Des de Ràdio Vilafant FM, programa 1352, això és el Red Hot Blues. Avui seran dues hores amb tot el blues nacional. Seran diferents propostes, la música de Undo Troy, dos grans cantants acompanyades d'un gran guitarrista, per seguir amb una molt bona proposta de Santeros, un nou senzill 2026, més un directe del 2025. I per seguir amb Lluís Coloma, Essential Piano Solo, en viu, la música de Lluís Coloma, sol al piano. I la recta final del programa, la música en blues acústic d'Antonio Tato, un blues en el record, una gravació del 2017. I per acabar el programa, la Societat del Blues de Madrid ens presenta Los Blues de la Ciutat, volum 2, i escoltarem el segon disc. Recorda que tens tots els podcasts del programa en el blog bandablues.blogspot.com i també a rajoblues.ivox.com. Si sous banda de blues, solista, i voleu que la vostra música s'escolti aquí en el programa, em podeu fer arribar en qualsevol tipus de format per correu electrònic al rajoblues@hotmail.com. I també, si us agrada el blues en viu i en directe, podeu consultar diàriament l'agenda que hi ha en el Facebook del programa entrant a Josep Palma de Red Hot Blues a Facebook i trobareu compartida tota l'agenda bluesera nacional. Temps per la promo en anglès per si algú ens està sintonitzant arreu del món.
1: Hello, this is a new edition of the Red Hot Blues. It is a radio show that presents the most current international blues, interviews, also presents the history of the blues with the large legends, and blues live from the studios of the radio. You can listen again to all the podcasts and read the post of the radio show on the blog, vandablues.blogspot.com. You remember that you can send your blues to email redhotblues@hotmail.com. Red Hot Blues is a radio show that is broadcast since 1996, presented by Josep Palmada.
0: Doncs sí, tal com us he dit, avui el blues nacional, propostes interessantíssimes. Comencem amb aquesta.

Undo Trois, així s'anomena aquest trio, el tema Everything I Don't Gonna Be Funk, un tema d'Alan Thousand, i ens fan aquesta fantàstica versió. Chaco Jones i Vicky Luna a la veu i Dani Cortés a la guitarra. Versions en diferents estils musicals, m'ha vingut de gust obrir el programa amb ells, són unes versions fetes a Estudios Pelicano de Sevilla, el vídeo està fet per en Carlos Moreno, i ara us deixo amb una darrera cançó dins d'aquesta presentació d'aquestes gravacions del 2026, aquest Set Them Free, un tema de Sting, ells ens fan aquesta fantàstica versió.

El Six Feet Down és un tema nou en aquest 2026, fresc, i que formarà part del que serà el seu nou treball discogràfic. Escoltem-lo, si us sembla.

Sexe Fit Down serà un dels temes que formarà part del nou treball discogràfic de Santeros. Això serà en aquest 2026, si no hi ha cap contratemps. Però ara us vull deixar amb dues cançons en directe al Poble Sec de la ciutat de Barcelona el 27 de juliol de l'any 2025. El primer dels temes, el Rolling and Tumbling.

Déu-n'hi-do, són unes gravacions fetes en directe de Santeros, al Poble Sec de Barcelona. Hem començat amb aquest Rolling and Tumbling. Ells són en Joan Golds, en Paco Peñaranda i en Xavi Molinero, aquesta banda que ens presenten altres temes com aquest, el Got My Mojo Working.

Hot Blues, un programa de ràdio on pots escoltar el blues més actual, nacional i internacional. Si vols tornar a escoltar el programa Red Hot Blues, hi ha tots els podcasts, playlists, comentaris, imatges i enllaços a bandablues.blogspot.com. També estem a les xarxes socials. Si vols dir la teva, o bé si sou una banda de blues i ens voleu fer arribar la vostra música, ho podeu fer a redhotblues@hotmail.com. Estàs escoltant el Red Hot Blues amb Josep Palmada.

Sens dubte és un dels grans pianistes de casa nostra i reconegut internacionalment amb el seu blues i boogie-boogie, Lluís Coloma. Aquí, sol al piano, Essential Piano Solo, gravació nova en aquest 2026. Totes les cançons són composades pel mateix Lluís i hem començat amb aquest en Rolling Left Hand. Un altre, en Jolent, aquí, en el Rojo Blues, Lluís Coloma, sol al piano.

Excel·lent, així de bé sona Lluís Coloma, Sol al piano, amb aquest Essential Piano Solo, novetat en aquest 2026, avui presentant-lo aquí en el programa. Una altra de les cançons que us vull fer escoltar és aquest Tijuana Riders.

Tijuana Riders, Lluís Coloma, un dels grans pianistes de blues i boogie-boogie de casa nostra. És molt bon a nivell d'Europa i també Estats Units, i presentant avui aquí en el Rejo Blues aquest Essential Piano Solo. Totes les cançons composades per ell mateix, novetat en aquest 2026, per tancar la presentació African Gospel.

Aquesta és una altra novetat en el record, perquè és una gravació del 2017, un LP, d'Antonio Tato. Ell és de Vigo, guitarrista, cantant, i ens feia aquest treball discogràfic, el Snakes, Sailors and Fire. Cal dir que encara està en actiu i segueix enregistrant diferents propostes interessantíssimes, gravacions noves en el passat, en 2019, i d'altres. Si entreu a Bandcamp les trobareu. Però avui us he volgut presentar aquesta proposta i hem començat amb aquest Coach and Blues per ara fer aquest tema Early Morning Blues. Ell és Antonio Tato, avui aquí en el Red Hot Blues, directament des de Vigo.

presenta country blues, folk americà, gospel, ragtime, soul. Propostes interessants en aquest Snakes, Sailors and Fire. Gravació, com us dic, del 2017, de la mà d'Antonio Tato. Ara una altra de les cançons d'en Great Depression Blues.

El blues de la Gran Depressió, Antonio Tato, en aquesta gravació avui, en aquest record musical de blues nacional del 2017, Snakes, Sailors and Fire. Tanquem la proposta amb aquest Ragtime.

Seguim en el Rejo Blues. En aquesta segona part del programa la dediquem a escoltar la música que ha fet, que ha presentat la Societat del Blues de Madrid, i és Los Blues de la Ciudad. És el volum 2 i avui us presento la segona part, perquè la primera la vam escoltar ja fa uns mesos, i avui m'haver de gust presentar-vos gravacions d'aquest segon volum. Wonderful Time, tema de John Lee Williamson, Quique Gómez and His Whispers. Aquesta gravació va ser feta el 2016 i la han inclòs en aquestes, en aquesta edició de Els Blues de la Ciutat, el volum 2. Quico Gómez a l'harmònica i a la veu, en Curro Serrano a la guitarra, en Paul Sampa a la guitarra, en Héctor Rojo al baix, en Guillermo Descartes a la bateria i en Javier Díaz al piano. Aquests són els membres que formen part d'aquesta banda. Una altra de les gravacions és Betta and the Grovers. El tema s'anomena Scored. Betta Verodi a la veu, Andrea Caparalbo a la guitarra, Javier Díaz al piano, Mario Orejana a la, al baix i en Pascu Monge a la bateria. Així de bé sona aquesta proposta.

Va ser gravat el 2024 en el desaparegut Café Central de Madrid, Beta and the Grovers. Bueno, un desaparegut Café Central que es pot escoltar, està en altres llocs de Madrid i han portat les propostes en altres sales, per tant, no ha mort, sinó que s'ha reconvertit i es pot seguir gaudint de la música que ofereix el Café Central en viu i en directe, que és molta i molt interessant. Una altra de les formacions, de 44 Dealers, ens presenten una gravació del 2015 que es va fer a Madrid. El tema és el Howling Wolf, tema de Muddy Waters. En Juanma Montero, veu guitarra, en Fernando Jiménez, harmònica, en Román Mateo a la guitarra, en Diego de la Torre al contrabaix i en Pascual Monge a la bateria, fent aquesta interessant versió.

Més gravacions de blues que formen part d'aquestes propostes de los blues de la ciutat, volum 2, des de la ciutat del blues de Madrid. Des d'aquí és tot un placer, com sempre, proponer estas diferents gravacions que habéis ido publicando en el Rejo Blues, sempre també dando soporte a todo el blues nacional. Mucha buena propuesta que hay en el centro del país, por lo tanto, hoy aquí sonando en el programa. Seguim amb un altre dels temes, la banda dels de Mojo Glove, el All About My Girl, un tema de Jimmy McGriff. I això és una gravació que es va fer el 2023 a Segovia, concretament amb en Sergio Álvarez a la veu i a la guitarra, en Pablo García a la bateria, en Gaby Ramos al baix i en David Nogales al piano, amb la companyia de Javier Domingo a la harmònica, i feien aquesta gravació.

Estàs en la sintonia del Rejo Blues i el 2023, al capdavant d'una de les grans bandes, els Red House Revival, hi ha en Francisco Simón a les guitarres, aquí en Luis Regidor a la veu i en Manuel Baguer.

Avui un programa dedicat al blues i la música d'arrel americana nacional. Ells ara toca escoltar aquesta gravació de la Societat del Blues de Madrid, Los Blues de la Ciutat, volum 2, el segon disc, perquè el primer el vam escoltar ja fa algun temps, i ara ha tocat escoltar a Osiados. És el capdavant de la banda, Osi Martínez, a la veu i a la harmònica. Això és una gravació del seu últim treball discogràfic, a Luci Alunizando, concretament en la plaça de Lavapiés. Un tema composat per ell mateix, s'acompanya de J.B. Boni a la guitarra, en Javier Sargento Fernández al baix i Antonio Pax Álvarez a la bateria. Més propostes: el Catfish Walk, un tema de Johnny Sansone. Aquí ens ho fa Emilio Arzuaga, acompanyat dels de Mad Reds, una de les seves bandes, però això va ser una gravació feta l'any 2019 i dins d'un disc, el I Am Here to Stay, un disc que ja en el seu moment us vàrem proposar presentar aquí en el Rejo Blues. Emilio Arzuaga, la veu i la harmònica, César Crespo, la guitarra, en Javier Díaz Castillo, els teclats, en Mario Orejana, al baix, i en Carlos Arzuaga, a la bateria. Gran banda amb aquest tema.

Les cançons que les bandes que avui us estic presentant des de la Societat de Blues de Madrid i aquest treball, Los Blues de la Ciutat volumen 2, són gravacions de Madrid o algunes que estan establertes allà. Anem a escoltar un altre dels grans músics, com és en Jonás Molina, un gran cantant i guitarrista de blues, temes propis com aquest Losing My Beat, que va ser inclòs en aquest Gingles de Week, un treball discogràfic que va ser gravat el 2022, a Madrid concretament, i l'acompanyaven Cristian Morana al baix i Adrián Carreras a la bateria. Avui sonant aquí en el Rojo Blues.

El proper tema que us vull presentar és inèdit i va ser gravat el 2024, concretament per la proposta que ens farà Dani del Toro a la veu i a l'harmònica, Javi Rodríguez al baix, Fiz Novoa a la bateria i Sergio Álvarez a la guitarra. Un tema composat per el mateix Dani. Dani del Toro amb la Blues Band i amb aquest I Need Your Help, Baby, aquí, en el Rejo Blues.

Ya no puedo parar, un tema composat per ells mateixos, per els Zulu Men. És una gravació inèdita, gravada a Madrid l'any 2024, amb en Luis Solar a la veu i a la trompeta, Víctor Sánchez a la guitarra elèctrica, en Gustavo Vilamor a la baix i en Juan Apegui a la bateria. Aquí hi ha les col·laboracions d'en Natal Estevez al saxo tenor, també d'en Pablo García al saxo baríton i d'en Enar Rodríguez als teclats. Molt bona proposta també. Seguim. Ara, el torn de Itziar Yagüe. Una de les cançons del seu Delicious, un treball discogràfic que vàrem proposar i presentar aquí en el seu moment, aquí en el Rejo Blues. Ella a la veu, la Itziar Yagüe, Raúl Plaz al contrabaix, en Julio Pietropalo al piano i en Víctor Barceló a la harmònica. Fan un tema composat per ella mateixa, el Daddy's Gone for Good. Aquí, en sintonia del Rojo Blues, avui la Societat del Blues de Madrid presentant aquest Los Blues de la Ciutat, volum 2, i escoltant el segon dels packs que hi ha, les segones gravacions.

Quina gran veu la de Ifyar Nyawe, avui aquí en el Red Hot Blues. Mario Siles va gravar un disc anomenat Wooden Talents el 2020 i ell a la veu i a la guitarra ens fa tot un clàssic de Big Joey Williamson, el Baby Please Don't Go.

Mario Silas, Baby Please and Don't Go, tot un clàssic. Dels 14 temes que hi ha en aquestes gravacions, avui presentant aquest disc de la Societat del Blues de Madrid, Dos Blues de la Ciutat, volum 2, segona part, la primera la vam presentar ja fa uns mesos, ens quedarà una cançó per presentar, que és el Hey Yo, d'en David Wick, però és llarga i no dona per arribar vamos, que no pot sonar en el programa. Per tant, ara us deixo amb una de les cançons que hi ha d'un dels grans, com és Malcolm Scarpa, un músic que va néixer el 1959, va morir el 2022, i és una gravació inèdita d'aquest gran músic madrileny que va ser feta el 2 d'abril del 2020 en el seu domicili particular. Ell a la veu i a la guitarra, un tema propi, el McLennan Lament. Aquí, en el Rejo Blues, tancant el programa d'avui, Malcolm Scarpa.

Punt final en aquesta edició. Això ha sigut el Red Hot Blues. Com sempre, aquí a Ràdio Vilafant FM i saludant a totes les emissores que l'emeten arreu de Catalunya. Recorda, pots tornar a escoltar els podcasts quan et vingui de gust en el blog bandablus.blogspot.com i a redhotblues.ivox.com. Em pots enviar també la teva música. Ho pots fer en qualsevol tipus de format a redhotblues@hotmail.com. I si vols anar a escoltar blues arreu de Catalunya i arreu de la península, ho pots consultar diàriament a l'agenda que hi ha en el Facebook del programa, posant Josep Palmada en redhotblues. Us emplaço fins a una propera edició, com sempre, presentant totes les novetats nacionals i internacionals. Des del Red Hot Blues, amb molt de gust, us ha parlat en Josep Palmada. Adéu-siau.

aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les

0: programa d'informació i de...
1: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
2: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents.cat us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
3: Guia qui també t'assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
1: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda.

jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.